La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula d'aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Calla, calla, que m'han etiquetat el bril de la meva. Hoy se come.
1: La música de Ràdio Caldes. La fórmula d'aquest estiu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Passion of the Groove.

0: itu.
1: Dala tu corpo alegre a Macarena, que tu corpo pa dar la alegría a cosa buena. Dala tu corpo alegre a Macarena, Macarena.
2: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. You're

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: La millor selecció musical d'aquest estiu, la música de tots els temps a Ràdio Caldes.
1: We're going to dance and have some fun.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. You're

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. When I first saw you.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquesta tarda a les 7 se celebra el ple ordinari de juliol. L'ordre del dia té menys d'una desena de punts. Entre els més destacats hi ha l'aprovació dels dos dies festius locals per l'any vinent. La proposta és que siguin el dilluns 17 de maig per la segona Pasqua i el dilluns 11 d'octubre per la Festa Major. També es debatrà l'aprovació d'un conveni amb altres ajuntaments sobre el pla Corresponsables, un programa que ajuda a famílies a conciliar la feina i la cura dels fills oferint extraescolars o suport. També es preveu l'aprovació del conveni amb l'Agència de l'Habitatge per a la gestió d'ajuts en matèria de rehabilitació residencial, un programa de la Generalitat de Catalunya i finançat pels fons Next Generation, un ple que es preveu mogut per la convocatòria d'una protesta davant l'Ajuntament just abans de la sessió. La palanca ecologista calderina, l'ADENC i el grup de pagesia de Caldes han convocat una concentració i xiulada contra el plàter. A 6:45 de la tarda es farà lectura del manifest, a 3:15 una xiulada i a les 7 seran al ple municipal recolzant la moció contra el plàter. Ja han començat les obres de la segona fase de la prefectura de la policia local. Ahir, l'empresa licitadora va iniciar l'enderroc de part de l'entrada a l'actual edifici. Les obres tenen una durada prevista de 8 mesos, per tant, al març de 2027 ja s'hauria d'haver fet el trasllat al servei del nou edifici. Ara per ara, l'edifici on ara és ubicada la prefectura continua operatiu fins que les noves instal·lacions no disposin dels vestuaris i es faci l'enderroc dels antics magatzems policials. Fet aquests treballs, s'efectuarà el trasllat al nou edifici. Així ho ha explicat l'alcalde Isidre Pineda durant l'inici de les obres de la segona fase.
2: El moment en què fem el trasllat cap a la prefectura nova, quan ja s'hagin construït els vestidors, precisament, i s'hagi acabat tota la fase d'enderroc de la part dels antics magatzems, i llavors doncs, farem el trasllat precisament a la prefectura nova i ja començarà a entrar en funcionament i acabarem de fer l'enderroc de la prefectura antiga. A més, la policia és un servei que funciona 365 dies, les 24 hores, d'aquí la complexitat de poder fer aquestes obres i el fet de necessitar fer-ho en dues fases, però bé, comencem i estem contents de que doncs, això arranqui.
1: Unes obres que tenen un volum econòmic destacable amb més de 700.000 euros, majoritàriament finançats a través del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, el PUOSC. L'actual edifici havia quedat completament obsolet. L'última vegada que s'hi van fer obres va ser fa 25 anys. Des de llavors, la plantilla policial ha crescut fins als 30 treballadors i logísticament asseguren des de la policia que és complicat de gestionar l'espai. L'espai, que ara ocupa l'edifici, després d'enderrocar-se, es convertirà en un parc infantil de temàtica policial i de cossos de seguretat. En esports, la calderina Elna Francesa ha arribat al podi en el Campionat d'Espanya Sènior. Aquest passat cap de setmana s'ha celebrat a Salou el Campionat d'Espanya de patinatge artístic i la calderina Elna Francesa ha tocat plata i bronze. El primer dia va quedar segona de 28 participants en la prova del disc curt. El següent dia, el disc llarg va tenir una petita errada que la va fer baixar a tercera posició, just a un punt i mig de la segona classificada. Des del club i la seva família es mostren orgullosos de la feina feta i dels programes executats en un gran campionat. Continuant amb els esports, el jugador del Club Hoquei Caldes, Aleix Sanón, ha disputat els seus dos primers partits al Campionat d'Europa sub-17 amb la selecció espanyola. Aquest dilluns va debutar com a titular i es va endur un empat contra la selecció anfitriona, Portugal, que només va poder sumar un punt. El següent partit va ser abans d'ahir, contra França, en què també va començar el partit com a jugador titular. Finalment, van poder treure els tres primers punts després de la victòria, 0-4. Ahir dimecres van jugar la tercera ronda a 6:45 de la tarda contra els tercers classificats, la selecció italiana. Un partit final que amb la victòria que van fer els deixa en segona posició per avançar a la següent fase de manera favorable. El pròxim partit és avui a 6:45 de la tarda. Es juguen els quarts de final contra un país veí, Andorra, que es podrà seguir en directe a través del web europe.worldskate.tv. Aquesta nit, al restaurant Robert de Nola actua la Swing Collective Big Band. La tercera cita comença a les 9 de la nit i es troba dins del programa d'actes de la Sonateca, la proposta cultural que uneix gastronomia i música. Aquesta setmana, la música continuarà sonant dins la proposta amb les versions acústiques d'Anna Trias i Núria Coromines al restaurant El Paturrat. El dissabte, a les 9, el duet Calderí actuarà al restaurant del centre, la iniciativa impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració, que s'allargarà fins al 15 d'agost. Pel que fa al temps, avui predominarà el sol durant tota la jornada, amb un cel pràcticament serè i sense precipitacions. Les temperatures pujaran ràpidament al llarg del matí fins a assolir una màxima de 34 graus, mentre que la mínima s'ha situat al voltant dels 21 graus. L'ambient serà molt calorós, especialment entre el migdia i la tarda, amb vent fluix i variable. De cara a demà es mantindrà la mateixa situació d'estabilitat, amb un dia plenament assolellat, sense risc de pluja. Les temperatures variaran molt poc respecte a les d'avui, amb una mínima de 23 graus i una màxima de 34, de manera que continuarà l'ambient ben càlid i típicament estiuenc. El vent seguirà bufant fluix durant la major part del dia. Unes temperatures que s'han elevat respecte a aquesta setmana i que han fet pujar el risc d'incendis. Caldes de Montbui està ara mateix en fase 3 del Pla Alfa, amb un perill molt alt d'incendi. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Aquest dijous, ple municipal. A partir de les 7 de la tarda, segueix en directe a través de Ràdio Caldes la sessió plenària de l'Ajuntament. Quins són els projectes, les iniciatives i les propostes de les diferents formacions polítiques? Quins són els principals temes de debat? Estigues al dia de l'activitat política de Caldes de Montbui. Recorda, dijous, a partir de les 7 de la tarda, sessió plenària de l'Ajuntament de Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

Música d'avui i de sempre. Música per a tots els gustos. La fórmula de Ràdio Caldes. Let's go.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquesta tarda a les 7 se celebra el ple ordinari de juliol. L'ordre del dia té menys d'una desena de punts. Entre els més destacats hi ha l'aprovació dels dos dies festius locals per l'any vinent. La proposta és que siguin el dilluns 17 de maig per la segona Pasqua i el dilluns 11 d'octubre per la Festa Major. També es debatrà l'aprovació d'un conveni amb altres ajuntaments sobre el pla Corresponsables, un programa que ajuda a famílies a conciliar la feina i la cura dels fills oferint extraescolars o suport. També es preveu l'aprovació del conveni amb l'Agència de l'Habitatge per a la gestió d'ajuts en matèria de rehabilitació residencial, un programa de la Generalitat de Catalunya i finançat pels fons Next Generation, un ple que es preveu mogut per la convocatòria d'una protesta davant l'Ajuntament just abans de la sessió. La palanca ecologista calderina, l'ADENC i el grup de pagesia de Caldes han convocat una concentració i xiulada contra el plàter. A 6:45 de la tarda es farà lectura del manifest, a 3:15 una xiulada i a les 7 seran al ple municipal recolzant la moció contra el plàter. Ja han començat les obres de la segona fase de la prefectura de la policia local. Ahir, l'empresa licitadora va iniciar l'enderroc de part de l'entrada a l'actual edifici. Les obres tenen una durada prevista de 8 mesos, per tant, al març de 2027 ja s'hauria d'haver fet el trasllat al servei del nou edifici. Ara per ara, l'edifici on ara és ubicada la prefectura continua operatiu fins que les noves instal·lacions no disposin dels vestuaris i es faci l'enderroc dels antics magatzems policials. Un cop fet aquests treballs, s'efectuarà el trasllat al nou edifici. Així ho ha explicat l'alcalde Isidre Pineda durant l'inici de les obres de la segona fase.
2: El moment en què fem el trasllat cap a la prefectura nova, quan ja s'hagin construït els vestidors, precisament, i s'hagi acabat tota la fase d'enderroc de la part dels antics magatzems, i llavors doncs, farem el trasllat precisament a la prefectura nova i ja començarà a entrar en funcionament i acabarem de fer l'enderroc de la prefectura antiga. A més, la policia és un servei que funciona 365 dies, les 24 hores, d'aquí la complexitat de poder fer aquestes obres i el fet de necessitar fer-ho en dues fases, però bé, comencem i estem contents de que doncs, això arranqui.
1: Unes obres que tenen un volum econòmic destacable amb més de 700.000 euros, majoritàriament finançats a través del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, el PUOSC. L'actual edifici havia quedat completament obsolet. L'última vegada que s'hi van fer obres va ser fa 25 anys. Des de llavors, la plantilla policial ha crescut fins als 30 treballadors i logísticament asseguren des de la policia que és complicat de gestionar l'espai. L'espai, que ara ocupa l'edifici, després d'enderrocar-se, es convertirà en un parc infantil de temàtica policial i de cossos de seguretat. En esports, la calderina Elna Francesa ha arribat al podi en el Campionat d'Espanya Sènior. Aquest passat cap de setmana s'ha celebrat a Salou el Campionat d'Espanya de patinatge artístic i la calderina Elna Francesa ha tocat plata i bronze. El primer dia va quedar segona de 28 participants en la prova del disc curt. El següent dia, el disc llarg va tenir una petita errada que la va fer baixar a tercera posició, just a un punt i mig de la segona classificada. Des del club i la seva família es mostren orgullosos de la feina feta i dels programes executats en un gran campionat. Continuant amb els esports, el jugador del Club Hoquei Caldes, Aleix Sanón, ha disputat els seus dos primers partits al Campionat d'Europa sub-17 amb la selecció espanyola. Aquest dilluns va debutar com a titular i es va endur un empat contra la selecció anfitriona, Portugal, que només va poder sumar un punt. El següent partit va ser abans d'ahir, contra França, en què també va començar el partit com a jugador titular. Finalment, van poder treure els tres primers punts després de la victòria, 0-4. Ahir dimecres van jugar la tercera ronda a 6:45 de la tarda contra els tercers classificats, la selecció italiana. Un partit final que amb la victòria que van fer els deixa en segona posició per avançar a la següent fase de manera favorable. El pròxim partit és avui a 6:45 de la tarda. Es juguen els quarts de final contra un país veí, Andorra, que es podrà seguir en directe a través del web europe.worldskate.tv. A Aquesta nit, al restaurant Robert Enola actua la Swing Collective Big Band. La tercera cita comença a les 9 de la nit i es troba dins del programa d'actes de la Sonateca, la proposta cultural que uneix gastronomia i música. Aquesta setmana, la música continuarà sonant dins la proposta amb les versions acústiques d'Anna Trias i Núria Coromines al restaurant El Paturrat. El dissabte, a les 9, el duet Calderí actuarà al restaurant del centre, la iniciativa impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració, que s'allargarà fins al 15 d'agost. Pel que fa al temps, avui predominarà el sol durant tota la jornada, amb un cel pràcticament serè i sense precipitacions. Les temperatures pujaran ràpidament al llarg del matí fins a assolir una màxima de 34 graus, mentre que la mínima s'ha situat al voltant dels 21 graus. L'ambient serà molt calorós, especialment entre el migdia i la tarda, amb vent fluix i variable. De cara a demà es mantindrà la mateixa situació d'estabilitat, amb un dia plenament assolellat, sense risc de pluja. Les temperatures variaran molt poc respecte a les d'avui, amb una mínima de 23 graus i una màxima de 34, de manera que continuarà l'ambient ben càlid i típicament estiuenc. El vent seguirà bufant fluix durant la major part del dia. Unes temperatures que s'han elevat respecte a aquesta setmana i que han fet pujar el risc d'incendis. Caldes de Montbui està ara mateix en fase 3 del Pla Alfa, amb un perill molt alt d'incendi. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Aquest dijous, ple municipal. A partir de les 7 de la tarda, segueix en directe a través de Ràdio Caldes la sessió plenària de l'Ajuntament. Quins són els projectes, les iniciatives i les propostes de les diferents formacions polítiques? Quins són els principals temes de debat? Estigues al dia de l'activitat política de Caldes de Montbui. Recorda, dijous, a partir de les 7 de la tarda, sessió plenària de l'Ajuntament de Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Everybody, rock your body. La fórmula de Ràdio Caldes. Everybody, la millor fórmula d'aquest

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
2: Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquesta tarda a les 7 se celebra el ple ordinari de juliol. L'ordre del dia té menys d'una desena de punts. Entre els més destacats hi ha l'aprovació dels dos dies festius locals per l'any vinent. La proposta és que siguin el dilluns 17 de maig per la segona Pasqua i el dilluns 11 d'octubre per la Festa Major. També es debatrà l'aprovació d'un conveni amb altres ajuntaments sobre el pla Corresponsables, un programa que ajuda a famílies a conciliar la feina i la cura dels fills oferint extraescolars o suport. També es preveu l'aprovació del conveni amb l'Agència de l'Habitatge per a la gestió d'ajuts en matèria de rehabilitació residencial, un programa de la Generalitat de Catalunya i finançat pels fons Next Generation, un ple que es preveu mogut per la convocatòria d'una protesta davant l'Ajuntament just abans de la sessió. La palanca ecologista calderina, l'ADENC i el grup de pagesia de Caldes han convocat una concentració i xiulada contra el plàter. A 6:45 de la tarda es farà lectura del manifest, a 3:15 una xiulada i a les 7 seran al ple municipal recolzant la moció contra el plàter. Ja han començat les obres de la segona fase de la prefectura de la policia local. Ahir, l'empresa licitadora va iniciar l'enderroc de part de l'entrada a l'actual edifici. Les obres tenen una durada prevista de 8 mesos, per tant, al març de 2027 ja s'hauria d'haver fet el trasllat al servei del nou edifici. Ara per ara, l'edifici on ara és ubicada la prefectura continua operatiu fins que les noves instal·lacions no disposin dels vestuaris i es faci l'enderroc dels antics magatzems policials. Un cop fet aquests treballs, s'efectuarà el trasllat al nou edifici. Així ho ha explicat l'alcalde Isidre Pineda durant l'inici de les obres de la segona fase.
2: El moment en què fem el trasllat cap a la prefectura nova, quan ja s'hagin construït els vestidors, precisament, i s'hagi acabat tota la fase d'enderroc de la part dels antics magatzems, i llavors doncs, farem el trasllat precisament a la prefectura nova i ja començarà a entrar en funcionament i acabarem de fer l'enderroc de la prefectura antiga. A més, la policia és un servei que funciona 365 dies, les 24 hores, d'aquí la complexitat de poder fer aquestes obres i el fet de necessitar fer-ho en dues fases, però bé, comencem i estem contents de que doncs, això arranqui.
1: Unes obres que tenen un volum econòmic destacable amb més de 700.000 euros, majoritàriament finançats a través del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, el PUOSC. L'actual edifici havia quedat completament obsolet. L'última vegada que s'hi van fer obres va ser fa 25 anys. Des de llavors, la plantilla policial ha crescut fins als 30 treballadors i logísticament asseguren des de la policia que és complicat de gestionar l'espai. L'espai, que ara ocupa l'edifici, després d'enderrocar-se, es convertirà en un parc infantil de temàtica policial i de cossos de seguretat. En esports, la calderina Elna Francés ha arribat al podi en el Campionat d'Espanya Sènior. Aquest passat cap de setmana s'ha celebrat a Salou el Campionat d'Espanya de patinatge artístic i la calderina Elna Francés ha tocat plata i bronze. El primer dia va quedar segona de 28 participants en la prova del disc curt. El següent dia, el disc llarg va tenir una petita errada que la va fer baixar a tercera posició, just a un punt i mig de la segona classificada. Des del club i la seva família es mostren orgullosos de la feina feta i dels programes executats en un gran campionat. Continuant amb els esports, el jugador del Club Hoquei Caldes, Aleix Sanón, ha disputat els seus dos primers partits al Campionat d'Europa sub-17 amb la selecció espanyola. Aquest dilluns va debutar com a titular i es va endur un empat contra la selecció anfitriona, Portugal, que només va poder sumar un punt. El següent partit va ser abans d'ahir, contra França, en què també va començar el partit com a jugador titular. Finalment, van poder treure els tres primers punts després de la victòria, 0-4. Ahir dimecres van jugar la tercera ronda a 6:45 de la tarda contra els tercers classificats, la selecció italiana. Un partit final que amb la victòria que van fer els deixa en segona posició per avançar a la següent fase de manera favorable. El pròxim partit és avui a 6:45 de la tarda. Es juguen els quarts de final contra un país veí, Andorra, que es podrà seguir en directe a través del web europe.worldskate.tv. Aquesta nit, al restaurant Robert de Nola actua la Swing Collective Big Band. La tercera cita comença a les 9 de la nit i es troba dins del programa d'actes de la Sonateca, la proposta cultural que uneix gastronomia i música. Aquesta setmana, la música continuarà sonant dins la proposta amb les versions acústiques d'Anna Trias i Núria Coromines al restaurant El Paturrat. El dissabte a les 9, el duet Calderí actuarà al restaurant del centre, la iniciativa impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració, que s'allargarà fins al 15 d'agost. Pel que fa al temps, avui predominarà el sol durant tota la jornada, amb un cel pràcticament serè i sense precipitacions. Les temperatures pujaran ràpidament al llarg del matí fins a assolir una màxima de 34 graus, mentre que la mínima s'ha situat al voltant dels 21 graus. L'ambient serà molt calorós, especialment entre el migdia i la tarda, amb vent fluix i variable. De cara a demà, es mantindrà la mateixa situació d'estabilitat amb un dia plenament assolellat, sense risc de pluja. Les temperatures variaran molt poc respecte a les de avui, amb una mínima de 23 graus i una màxima de 34, de manera que continuarà l'ambient ben càlid i típicament estiuenc. El vent seguirà bufant fluix durant la major part del dia. Unes temperatures que s'han elevat respecte a aquesta setmana i que han fet pujar el risc d'incendis. Caldes de Montbui està ara mateix en fase 3 del Pla Alfa, amb un perill molt alt d'incendi. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Aquest dijous, ple municipal. A partir de les 7 de la tarda, segueix en directe a través de Ràdio Caldes la sessió plenària de l'Ajuntament. Quins són els projectes, les iniciatives i les propostes de les diferents formacions polítiques? Quins són els principals temes de debat? Estigues al dia de l'activitat política de Caldes de Montbui. Recorda, dijous, a partir de les 7 de la tarda, sessió plenària de l'Ajuntament de Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo te da la alegría, cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
3: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

sé quan mirarás aquest

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquesta tarda a les 7 se celebra el ple ordinari de juliol. L'ordre del dia té menys d'una desena de punts. Entre els més destacats hi ha l'aprovació dels dos dies festius locals per l'any vinent. La proposta és que siguin el dilluns 17 de maig per la segona Pasqua i el dilluns 11 d'octubre per la Festa Major. També es debatrà l'aprovació d'un conveni amb altres ajuntaments sobre el pla Corresponsables, un programa que ajuda a famílies a conciliar la feina i la cura dels fills oferint extraescolars o suport. També es preveu l'aprovació del conveni amb l'Agència de l'Habitatge per a la gestió d'ajuts en matèria de rehabilitació residencial, un programa de la Generalitat de Catalunya i finançat pels fons Next Generation, un ple que es preveu mogut per la convocatòria d'una protesta davant l'Ajuntament just abans de la sessió. La palanca ecologista calderina, l'ADENC i el grup de pagesia de Caldes han convocat una concentració i xiulada contra el plàter. A 6:45 de la tarda es farà lectura del manifest, a 3:15 una xiulada i a les 7 seran al ple municipal recolzant la moció contra el plàter. Ja han començat les obres de la segona fase de la prefectura de la policia local. Ahir, l'empresa licitadora va iniciar l'enderroc de part de l'entrada a l'actual edifici. Les obres tenen una durada prevista de 8 mesos, per tant, al març de 2027 ja s'hauria d'haver fet el trasllat al servei del nou edifici. Ara per ara, l'edifici on ara és ubicada la prefectura continua operatiu fins que les noves instal·lacions no disposin dels vestuaris i es faci l'enderroc dels antics magatzems policials. Fet aquests treballs, s'efectuarà el trasllat al nou edifici. Així ho ha explicat l'alcalde Isidre Pineda durant l'inici de les obres de la segona fase.
2: El moment en què fem el trasllat cap a la prefectura nova, quan ja s'hagin construït els vestidors, precisament, i s'hagi acabat tota la fase d'enderroc de la part dels antics magatzems, i llavors doncs, farem el trasllat precisament a la prefectura nova i ja començarà a entrar en funcionament i acabarem de fer l'enderroc de la prefectura antiga. A més, la policia és un servei que funciona 365 dies, les 24 hores, d'aquí la complexitat de poder fer aquestes obres i el fet de necessitar fer-ho en dues fases, però bé, comencem i estem contents de que doncs, això arranqui.
1: Unes obres que tenen un volum econòmic destacable amb més de 700.000 euros, majoritàriament finançats a través del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, el PUOSC. L'actual edifici havia quedat completament obsolet. L'última vegada que s'hi van fer obres va ser fa 25 anys. Des de llavors, la plantilla policial ha crescut fins als 30 treballadors i logísticament asseguren des de la policia que és complicat de gestionar l'espai. L'espai, que ara ocupa l'edifici, després d'enderrocar-se, es convertirà en un parc infantil de temàtica policial i de cossos de seguretat. En esports, la calderina Elna Francesa ha arribat al podi en el Campionat d'Espanya Sènior. Aquest passat cap de setmana s'ha celebrat a Salou el Campionat d'Espanya de patinatge artístic i la calderina Elna Francesa ha tocat plata i bronze. El primer dia va quedar segona de 28 participants en la prova del disc curt. El següent dia, el disc llarg va tenir una petita errada que la va fer baixar a tercera posició, just a un punt i mig de la segona classificada. Des del club i la seva família es mostren orgullosos de la feina feta i dels programes executats en un gran campionat. Continuant amb els esports, el jugador del Club Hoquei Caldes, Aleix Sanón, ha disputat els seus dos primers partits al Campionat d'Europa sub-17 amb la selecció espanyola. Aquest dilluns va debutar com a titular i es va endur un empat contra la selecció anfitriona, Portugal, que només va poder sumar un punt. El següent partit va ser abans d'ahir contra França, en què també va començar el partit com a jugador titular. Finalment, van poder treure els tres primers punts després de la victòria, 0-4. Ahir dimecres van jugar la tercera ronda a 6:45 de la tarda contra els tercers classificats, la selecció italiana. Un partit final que amb la victòria que van fer els deixa en segona posició per avançar a la següent fase de manera favorable. El pròxim partit és avui a 6:45 de la tarda. Es juguen els quarts de final contra un país veí, Andorra, que es podrà seguir en directe a través del web europe.worldskate.tv. Aquesta nit, al restaurant Robert de Nola actua la Swing Collective Big Band. La tercera cita comença a les 9 de la nit i es troba dins del programa d'actes de la Sonateca, la proposta cultural que uneix gastronomia i música. Aquesta setmana, la música continuarà sonant dins la proposta amb les versions acústiques d'Anna Trias i Núria Coromines al restaurant El Paturrat. El dissabte, a les 9, el duet Calderí actuarà al restaurant del centre, la iniciativa impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració, que s'allargarà fins al 15 d'agost. Pel que fa al temps, avui predominarà el sol durant tota la jornada, amb un cel pràcticament serè i sense precipitacions. Les temperatures pujaran ràpidament al llarg del matí fins a assolir una màxima de 34 graus, mentre que la mínima s'ha situat al voltant dels 21 graus. L'ambient serà molt calorós, especialment entre el migdia i la tarda, amb vent fluix i variable. De cara a demà es mantindrà la mateixa situació d'estabilitat amb un dia plenament assolellat, sense risc de pluja. Les temperatures variaran molt poc respecte a les d'avui, amb una mínima de 23 graus i una màxima de 34, de manera que continuarà l'ambient ben càlid i típicament estiuenc. El vent seguirà bufant fluix durant la major part del dia. Unes temperatures que s'han elevat respecte a aquesta setmana i que han fet pujar el risc d'incendis. Caldes de Montbui està ara mateix en fase 3 del Pla Alfa amb un perill molt alt d'incendi. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Aquest dijous, ple municipal. A partir de les 7 de la tarda, segueix en directe a través de Ràdio Caldes la sessió plenària de l'Ajuntament. Quins són els projectes, les iniciatives i les propostes de les diferents formacions polítiques? Quins són els principals temes de debat? Estigues al dia de l'activitat política de Caldes de Montbui. Recorda, dijous, a partir de les 7 de la tarda, sessió plenària de l'Ajuntament de Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Ràdio Caldes,
2: la banda sonora d'aquest estiu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. You're unbelievable.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quant creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: I'm freezing outside. Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures. Música.

0: És la una. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquesta tarda a les 7 se celebra el ple ordinari de juliol. L'ordre del dia té menys d'una desena de punts. Entre els més destacats hi ha l'aprovació dels dos dies festius locals per l'any vinent. La proposta és que siguin el dilluns 17 de maig per la segona Pasqua i el dilluns 11 d'octubre per la Festa Major. També es debatrà l'aprovació d'un conveni amb altres ajuntaments sobre el pla Corresponsables, un programa que ajuda a famílies a conciliar la feina i la cura dels fills oferint extraescolars o suport. També es preveu l'aprovació del conveni amb l'Agència de l'Habitatge per a la gestió d'ajuts en matèria de rehabilitació residencial, un programa de la Generalitat de Catalunya i finançat pels fons Next Generation, un ple que es preveu mogut per la convocatòria d'una protesta davant l'Ajuntament just abans de la sessió. La palanca ecologista calderina, l'ADENC i el grup de pagesia de Caldes han convocat una concentració i xiulada contra el plàter. A 6:45 de la tarda es farà lectura del manifest, a 3:15 una xiulada i a les 7 seran al ple municipal recolzant la moció contra el plàter. Ja han començat les obres de la segona fase de la prefectura de la policia local. Ahir, l'empresa licitadora va iniciar l'enderroc de part de l'entrada a l'actual edifici. Les obres tenen una durada prevista de 8 mesos, per tant, al març de 2027 ja s'hauria d'haver fet el trasllat al servei del nou edifici. Ara per ara, l'edifici on ara és ubicada la prefectura continua operatiu fins que les noves instal·lacions no disposin dels vestuaris i es faci l'enderroc dels antics magatzems policials. Cop fet aquests treballs, s'efectuarà el trasllat al nou edifici. Així ho ha explicat l'alcalde Isidre Pineda durant l'inici de les obres de la segona fase.
2: El moment en què fem el trasllat cap a la prefectura nova, quan ja s'hagin construït els vestidors, precisament, i s'hagi acabat tota la fase d'enderroc de la part dels antics magatzems, i llavors doncs, farem el trasllat precisament a la prefectura nova i ja començarà a entrar en funcionament i acabarem de fer l'enderroc de la prefectura antiga. A més, la policia és un servei que funciona 365 dies, les 24 hores, d'aquí la complexitat de poder fer aquestes obres i el fet de necessitar fer-ho en dues fases, però bé, comencem i estem contents de que doncs, això arranqui.
1: Unes obres que tenen un volum econòmic destacable amb més de 700.000 euros, majoritàriament finançats a través del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, el PUOSC. L'actual edifici havia quedat completament obsolet. L'última vegada que s'hi van fer obres va ser fa 25 anys. Des de llavors, la plantilla policial ha crescut fins als 30 treballadors i logísticament asseguren des de la policia que és complicat de gestionar l'espai. L'espai, que ara ocupa l'edifici, després d'enderrocar-se, es convertirà en un parc infantil de temàtica policial i de cossos de seguretat. En esports, la calderina Elna Francesa ha arribat al podi en el Campionat d'Espanya Sènior. Aquest passat cap de setmana s'ha celebrat a Salou el Campionat d'Espanya de patinatge artístic i la calderina Elna Francesa ha tocat plata i bronze. El primer dia va quedar segona de 28 participants en la prova del disc curt. El següent dia, el disc llarg va tenir una petita errada que la va fer baixar a tercera posició, just a un punt i mig de la segona classificada. Des del club i la seva família es mostren orgullosos de la feina feta i dels programes executats en un gran campionat. Continuant amb els esports, el jugador del Club Hoquei Caldes, Aleix Sanón, ha disputat els seus dos primers partits al Campionat d'Europa sub-17 amb la selecció espanyola. Aquest dilluns va debutar com a titular i es va endur un empat contra la selecció anfitriona, Portugal, que només va poder sumar un punt. El següent partit va ser abans d'ahir contra França, en què també va començar el partit com a jugador titular. Finalment, van poder treure els tres primers punts després de la victòria, 0-4. Ahir dimecres van jugar la tercera ronda a 6:45 de la tarda contra els tercers classificats, la selecció italiana. Un partit final que amb la victòria que van fer els deixa en segona posició per avançar a la següent fase de manera favorable. El pròxim partit és avui a 6:45 de la tarda. Es juguen els quarts de final contra un país veí, Andorra, que es podrà seguir en directe a través del web europe.worldscape.tv. Aquesta nit, al restaurant Robert Danola actua la Swing Collective Big Band. La tercera cita comença a les 9 de la nit i es troba dins del programa d'actes de la Sonateca, la proposta cultural que uneix gastronomia i música. Aquesta setmana, la música continuarà sonant dins la proposta amb les versions acústiques d'Anna Trias i Núria Coromines al restaurant El Paturrat. El dissabte, a les 9, el duet Calderí actuarà al restaurant del centre, la iniciativa impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració, que s'allargarà fins al 15 d'agost. Pel que fa al temps, avui predominarà el sol durant tota la jornada, amb un cel pràcticament serè i sense precipitacions. Les temperatures pujaran ràpidament al llarg del matí fins a assolir una màxima de 34 graus, mentre que la mínima s'ha situat al voltant dels 21 graus. L'ambient serà molt calorós, especialment entre el migdia i la tarda, amb vent fluix i variable. De cara a demà, es mantindrà la mateixa situació d'estabilitat amb un dia plenament assolellat, sense risc de pluja. Les temperatures variaran molt poc respecte a les d'avui, amb una mínima de 23 graus i una màxima de 34, de manera que continuarà l'ambient ben càlid i típicament estiuenc. El vent seguirà bufant fluix durant la major part del dia. Unes temperatures que s'han elevat respecte a aquesta setmana i que han fet pujar el risc d'incendis. Caldes de Montbui està ara mateix en fase 3 del Pla Alfa, amb un perill molt alt d'incendi. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Surtin tots de les trinxeres del teatre de l'absurd. Ve el regal quan menys t'esperes. Veus que res està perdut. Veus que res està, veus que res. Veus

tots de les cabòries, de la nòria i dels embuts, de neurosis, claustrofòbies, del rancor que han refotut. Del rancor, del rancor, del rancor tan refotut.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El servei a les línies de rodalies afectades per l'esvoranc a les obres de l'R2 a Montcada no es podrà reprendre fins almenys la setmana que ve. Els treballs se centren en aquests moments a tapar amb formigó l'esvoranc, mentre que des del govern espanyol se centren a donar tranquil·litat al veïnat. El secretari d'Estat de Transports, Antonio Santano, descarta afectacions als habitatges propers i també a les vies.
2: No hay ningún daño detectado en ninguno de los edificios y viviendas. No hay ningún daño detectado en la vía, que es la infraestructura más próxima.
0: És dijous 23 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Extingeixen la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants de Barcelona. Marc Pijuan.
3: L'incident es va produir quan es reparava una fuita provocada per unes obres del metro i ha deixat 8 ferits que evolucionen favorablement. El cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Albert González, explica els pròxims passos.
4: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
0: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
3: En una entrevista a Televisió Espanyola ha dit que les joies van ser un regal personal i que en rebatrà el seu valor. També ha denunciat que no s'estigui respectant la presumpció d'innocència.
0: Avui tenim actiu un nou avís de perill per calor extrema, especialment a les comarques de Ponent, on se superarà amb facilitat els 40 graus. Última hora de la situació amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
5: Bon dia. Situació encara del tot canicular i, de fet, avui està havent-hi una altra volta de rosca d'aquesta temperatura, especialment a les comarques de Ponent, on al llarg de les immediates hores passarem d'una forma molt evident dels 40 graus. Arribarem en alguna vila del Segrià, de l'interior de la Ribera d'Ebre, també de les Garrigues, del sud de la Noguera, fins als 42-43 graus de temperatura a l'ombra. Per tant, és una calor extrema, perillosa, per fer activitats al ras o treballar, per exemple, a l'exterior, al llarg de les immediates hores. Però és que la resta del país també la calor serà molt notable. I arran de mar no passarem gaire dels 30 graus, però amb molta més humitat. Per tant, suarem sense esforç. De núvols importants, poquets. Si de cas algun ruixat molt aïllat. A l'Alt Ripollès, a l'Alt Berguedà i també cap al Massís del Port. Demà continuarà la calor. De fet, no afluixa respecte avui, però tindrem estones de més núvols, sobretot a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: La calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas la de dia.
3: N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya que fan una crida a prendre mesures, com per exemple desgravar per l'aire condicionat. Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC, alerta del risc.
6: És un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. No hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament.
0: En cultura, tot a punt a Vilanova i la Geltrú per a la 18a edició del Tinglado, el Festival de Música i Cultura Catalana.
3: Engega amb un concert de la Fúmiga aquesta nit i té també com a plats forts els Pets o Maria del Mar Bonet. Els abonaments pels tres dies ja estan gairebé esgotats.
0: En esports, Toni Castro, el Barça, per fi ha anunciat el segon fitxatge, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
7: A punt de començar la presentació del futbolista procedent del Borussia Dortmund, que ha signat 5 temporades pel Barça. Adeyemi, de 24 anys, destaca per la seva polivalència ofensiva, velocitat i desequilibri.
0: El control de so, Ival López, a la coordinació, Artau Bellavista i Regina González. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La circulació de trens a l'R2 i l'R11 es mantindrà tallada fins a la setmana que ve arran de l'esvoranc a les obres de soterrament a Montcada i Reixac. No hi ha hagut afectacions a les vies ni tampoc als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, però sí que es continuarà monitoritzant per si hi apareix algun dany més. Tècnics de DIF segueixen omplint de moment el forat d'en Formigó mentre investiguen les causes. L'Ajuntament de Barcelona es reunirà aquesta tarda amb els veïns i obre un punt d'informació al casal del barri. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Missatge de tranquil·litat dels responsables de DIF un cop fetes les primeres inspeccions. No s'han detectat danys als edificis propers ni a les vies, tot i que la circulació de trens de l'R2 i l'R11 es manté tallada fins la setmana que ve. Tècnics de DIF continuen omplint el forat amb formigó. Es farà de manera intensiva les 24 hores i durarà uns quants dies. La grua que va caure a l'esvoranc no es retirarà i quedarà soterrada per evitar riscos. José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports i Mobilitat, parla de les causes.
2: La impressió és que ha havia habido un mal comportamiento, un comportamiento no esperado del terreno. Por cierto, un terreno que desde el punto de vista de los sondeos y de los análisis geológicos estaba muy, muy estudiado. Pero en cualquier caso esperemos a ver los resultados. Sería prematuro y yo creo que imprudente además avanzar cualquier hipótesis. Yo creo que no se puede ni se debe decir nada, lo digo porque ha habido algunas especulaciones y adelanto que ninguna de ellas tiene fundamento.
8: Dissabte es concretarà la data per restablir la circulació de Rodalies i s'obre un punt d'informació als veïns al casal del barri de Vallbona, al districte de Nou Barris.
0: Encara un altre incident a la capital, a Barcelona. Els serveis d'emergència han aconseguit extingir aquest matí la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants. L'incident es va produir quan es reparava una fuita provocada per unes obres d'accessibilitat al metro i va deixar 8 ferits que evolucionen favorablement. Ara s'espera que una grua de gran tonatge retiri la màquina que ha produït l'incident perquè els veïns puguin tornar a la normalitat. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Els bombers han estat treballant tota la nit a l'entorn de la flamarada provocada pel gas, però es va decidir no apagar-la perquè es va considerar, com ha explicat el cap d'intervenció de bombers, Albert Ventosa, que seria perillós.
10: L'estratègia ha estat de no extingir, no extingir el dard de foc, perquè la situació de risc hauria estat molt superior que no deixar-lo cremar de forma controlada com s'ha fet. Si l'haguéssim extingit, la dispersió de gas ens hagués pogut generar bosses incontrolades que aquí sí que haguéssim pogut tenir de nou fenòmens de tipus de flagració.
9: Finalment, els treballs s'han dirigit a bloquejar les quatre canonades que portaven gas a la fuita. Una vegada fet això, al migdia, la flama s'ha extingit. Ara, segons ha dit el cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Albert González, es treballa per tornar a la normalitat.
4: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
9: S'espera que els treballs per retirar la màquina s'iniciïn aquesta mateixa tarda. L'incident ha obligat a tancar els comerços de la zona i a aturar el funcionament del bus llançadora que comunica les línies 5 i 1 del metro de Plaça de Sants. No s'ha confinat els veïns, però se'ls ha demanat que abaixessin persianes i no sortissin als balcons. Pel que fa als ferits, 4 es van traslladar al Vall d'Hebron i 4 més a l'Hospital Clínic i tots evolucionen favorablement.
0: I l'Ajuntament de Barcelona posarà en marxa un pla de suport dotat amb 100.000 euros per als comerços que han resultat afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
3: Collboni ha detallat que es farà un programa directe d'ajuts que inclourà des de bon consum fins a ajuts per al seu fons de comerç. L'objectiu és compensar l'aturada de l'activitat dels comerciants i ja hi ha algunes accions en marxa.
11: Especialment en el cas dels comerciants, ja hem posat en marxa un procediment de suport directe, d'assessorament directe, perquè puguin saber com gestionar les nòmines, les baixes, els ERTOs o el que sigui necessari, i farem un pla específic d'impuls i de dinamització del comerç del Putxet, perquè és el que es correspon, diguem-ne, per compensar doncs, aquesta aturada de la seva activitat.
3: El pla de suport municipal s'afegirà als ajuts anunciats pel govern, que ja ha aprovat un primer paquet de mesures urgents per donar suport als particulars, comerços i altres operadors econòmics afectats per l'esvoranc.
1: Notícies en xarxa.
0: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ha dit que les joies trobades al seu despatx van ser un regal personal i que en rebatrà el seu valor. A més, ha denunciat que no s'estigui respectant la presumpció d'innocència i que hagin quedat en l'aire 2 anys de la seva vida personal per filtracions durant el procés. Ho ha explicat en una entrevista a Televisió Espanyola. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. L'expresident Zapatero ha negat haver tingut cap paper ni vincle amb el rescat de Plus Ultra, però ha admès haver facilitat contactes entre persones.
13: Yo lo único que hice fue llamar a ese directivo del Banco Santander para ver si podía recibir a unas personas y atenderlas. Punto. Eso no tiene nada que ver, obviamente, ni con el rescate de Plus Ultra, ni con la SEPI, ni con nada. Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
12: Respecte a les joies, taxades oficialment per 1.300.000 euros, Zapatero ha dit que en contradirà el valor i ha explicat que van ser un regal de cortesia i que no en volien fer res.
13: Intención de defraudar en absoluto y lo vamos a sustanciar de manera adecuada. Pero vamos, insisto, lo último que nosotros, que yo pensaba en eso era el valor patrimonial. Prueba de ello es que lo teníamos ahí, en fin, como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino, no iba a tener nada. todo lo que ha supuesto para mí este tema, ¿no? Que es, en fin, para mí, que me, la gente que me conoce, yo no tengo ninguna relación con, es que no entro con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro.
12: L'expresident espanyol ha denunciat que les seves agendes s'han fet públiques deixant al descobert activitat de 2 anys amb noms i dades de 150 persones. Ha assegurat que això és un judici paral·lel i que haurà de tenir conseqüències perquè s'han saltat l'estat de dret. I ho ha contraposat amb el fet que la sentència sobre l'amnistia feta pel TJUE no se'n va saber res de res fins que no es va fer pública dijous passat.
0: Seguim a Madrid, on està en marxa el darrer ple del curs al Congrés dels Diputats. Aquesta tarda s'hi debatrà la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA.
3: Per a Catalunya suposaria comptar amb 17.000 milions d'euros i Junts permetrà, de moment, que tiri endavant. D'altra banda, el govern espanyol veurà com li tomben el sostre de despesa que ha fixat per a les comunitats autònomes i municipis.
0: Encara en l'àmbit polític, el govern espanyol ha presentat la candidatura de Yolanda Díaz per dirigir l'Organització Internacional del Treball,
3: que és l'agència de les Nacions Unides dedicada a promoure el treball digne, els drets laborals i la justícia social. Si aconsegueix el càrrec, Díaz es convertiria en la primera dona i la primera espanyola al capdavant de l'organisme. En un missatge a xarxes socials, el president Pedro Sánchez ha destacat que la seva experiència i vocació de consens la converteixen en una excel·lent candidata.

0: Núria Parlon ha demanat precaució i prevenció per aquesta jornada.
1: Podem tenir de nou episodis de simultaneïtat amb diversos incendis actius i és important doncs, que tinguem precaució i sobretot molta prevenció, així com s'esperen temperatures molt, molt altes i també doncs, és important protegir-nos i no fer doncs, ni activitats esportives ni activitats en el medi natural a les principals hores de radiació solar.
0: La consellera també ha instat a mantenir la prudència en les zones de bany i platja. Des del 15 de juny, 7 persones han mort ofegades en piscines catalanes i 12 a les platges.
2: Justament avui hem sabut el risc que té la calor per a la salut i és que la calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas de dia. N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya que fan una crida a les administracions a no infravalorar-ho i prendre mesures com, per exemple, desgravar per l'aire condicionat. Les temperatures mínimes han pujat de forma continuada des dels anys 70 a la capital i a avisen d'un risc significatiu per a la salut a partir dels 24 graus nocturns, sobretot per a les persones grans. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. Barcelona és una illa de calor a la nit quan deixa de bufar la marinada i hi han mort més de 700 persones entre l'any 2007 i el 2018. És per les mínimes tòrrides, unes 150 persones més que no pas per la calor diurna. Ho revela un estudi del Centre de Política del Sol de la Universitat Politècnica i els autors i autores demanen als governs que posin el focus en les elevades temperatures a la nit i que prenguin mesures. Un dels experts és Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC.
4: És un assassí silenciós, mata sense que te n'adonis. El govern d'Espanya hauria d'impulsar reduccions de l'IRPF per la inversió en refrigeració. L'Ajuntament de Barcelona el que pot fer bàsicament és millorar l'espai públic. Què pot fer, per exemple, el pla de barris de la Generalitat? Impulsar, que no ho fa, o no ho fa prou, el tema de la reforma de l'edificació de forma que es pugui millorar el confort interior dels habitatges.
3: Els investigadors demanen més zones verdes a Barcelona i insten a fer canvis en el sistema de certificació energètica dels habitatges per ajustar-lo a la realitat climàtica actual.
2: Catalunya disposarà de 1.300 agents nous dels Mossos d'Esquadra a partir de l'1 d'agost. Provinents de la 33a promoció de l'Escola de Policia, aquests nous efectius en pràctiques reforçaran la seguretat en un període de màxima activitat. En el marc del Pla Helios, el cos policial també reforçarà 82 efectius i nous comandaments als municipis de costa. A més, hi haurà un reforç als agents ARRO. Així, els Mossos comptaran amb uns 21.000 efectius en total. Són 1.625 més que al maig, ara fa dos mesos.
0: I gràcies a aquest desplegament, els Mossos comptaran durant l'agost amb més de 13.000 efectius dedicats a les tasques de seguretat ciutadana, una xifra que representa un augment respecte als gairebé 12.000 agents que integraven el cos al maig de 2026. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha subratllat els objectius principals d'aquest Pla Helios.
5: Tot el que té a veure doncs, amb el turisme, tot el que té a veure amb l'activitat de la nit i del lleure i el que seria l'ocupació de l'espai públic. I aquí hem de tenir en compte també tota l'activitat de festes majors doncs, que es concentren a la temporada estiuenca.
0: I ha apuntat a on posaran l'accent durant aquests mesos d'estiu.
5: La multireincidència, evidentment tot el que té a veure amb la detecció d'armes blanques i de foc, tot el que té a veure amb les violències sexuals, també juntament amb el cos d'agents rurals, el control del medi natural i, per últim, l'àmbit de la seguretat a les carreteres.
0: Trapero també ha esmentat els quatre eixos del pla que passen per la seguretat ciutadana, el reforç de les sales de comandament, l'augment dels efectius de trànsit i el reforç dels serveis penitenciaris.
2: És un quart de tres, moment per a les notícies econòmiques. El Banc Central Europeu està reunit a Frankfurt amb la idea de mantenir els tipus d'interès al 2,25%, tot i la represa dels atacs a l'Orient Mitjà.
0: La majoria dels governadors estan a favor de congelar el preu del diner després que la zona euro registrés una inflació del 2,8% al juny.
2: La Cambra de Comerç de Barcelona revisa 0,3 a l'alça la previsió de creixement de l'economia catalana per enguany, fins al 2,5%.
0: La institució ho atribueix al bon comportament de l'activitat durant el primer trimestre, les perspectives del turisme i la solidesa de l'ocupació en un context en què la demanda interna es manté com a principal motor de l'economia.
2: L'agència tributària destapa 333 milions de frau fiscal el 2025, que és un 13% més que l'any passat.
0: La xifra representa el segon màxim de la sèrie històrica, que es remunta al 2015, únicament per darrere de l'any 2021. El 96% de l'import es concentra en els impostos de successions i donacions, patrimoni i transmissions.
2: I Repsol dispara els seus beneficis en un 265% la primera meitat de l'any, fins als 2.200 milions.

0: milions.
1: El resultat està molt influït per l'augment del preu del petroli derivat de la guerra a l'Orient Mitjà, que ha provocat una revalorització dels estocs de Repsol de més de 823 milions d'euros.
2: Una cinquantena de persones, la majoria treballadors de l'escorxador Le Porc Gourmet, s'han concentrat aquest matí a la passera que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga pel riu Gurri. Ho han fet per reclamar la reforma d'aquesta infraestructura. La mobilització ha estat convocada per Comissions Obreres i arriba 6 anys després de la mort de 2 treballadors arrossegats pel riu en un episodi de fortes pluges. El 9FM, Guillem Sánchez.
3: Dilluns que ve començaran les obres de substitució de la passera sobre el riu Gurri que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga. Així fa temps que ho exigeix Comissions Obreres. I és que aquest és un pas molt freqüentat pels treballadors del polígon de Santa Eugènia, especialment de l'escorxador, que diàriament passen caminant en bicicleta per aquest gual inundable. La reclamació va prendre forma ara fa 6 anys, quan 2 treballadors van perdre la vida en ser arrossegats pel corrent d'aigua en aquest punt crític. Aquest dijous el sindicat hi havia convocat una concentració arran de la paràlisi per dur a terme unes obres de les quals se n'ha informat del seu començament aquesta mateixa setmana. Escoltem Kilian Pérez, secretari d'Organització de Comissions Obreres al Vallès Oriental, Maresme i Osona.
4: La lentitud de l'administració en poder fer una cosa que ja portava acordat des de fa més de 2 anys, que això és un problema, i la segona, ens estan comunicant des del Mediocat que s'estan esperant a finals d'agost, setembre i octubre, molt plujós, i aquesta obra que ja fa 6 anys es va emportar la vida a 2 companys i companyes no s'ha fet, i tenim una preocupació brutal.
3: L'obra té un pressupost de 240.000 euros aportats per l'Ajuntament de Vic i el de Santa Eugènia, amb 95.000 euros cadascun. Le Porc Gourmet hi afegirà 50.000 euros més. Els treballadors de l'escorxador, més de 2.000, expliquen que han hagut de conviure amb una situació que no els agrada.
2: D'Osona a Tarragona, on la platja de la Rabassada ha estrenat un dispositiu acústic d'ajuda al bany per persones invidents. Els usuaris poden entrar a l'aigua de manera autònoma i segura a través d'un sistema de balises que donen informació sonora. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
5: Les persones amb diversitat funcional visual escoltaran missatges acústics que explicaran el funcionament del sistema quan arribin a la platja. S'han instal·lat 2 tòtems que emetran la informació perquè puguin banyar-se sense acompanyant. L'espai dins el mar està acotat per 4 balises sonores i tàctils que permetran una millor orientació dins de l'aigua. El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, diu que aquesta temporada s'ha ampliat l'oferta de serveis adaptats a la platja.
6: Hem ampliat una mica el servei, no? I en aquest cas hem instal·lat un sistema de balises, un sistema d'audioguia perquè les persones amb diversitat visual, no? I amb problemes o reduïda, no? Doncs puguin gaudir del bany i puguin gaudir del lleure de la platja.
5: A banda de Tarragona, Cunit també ha incorporat aquest sistema.
2: A la Selva Blana ja viu una de les cites més esperades de l'estiu. La vila torna a convertir-se en la capital dels focs artificials amb el 54è concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. 5 pirotècnies de 3 països competiran per oferir el millor espectacle sobre la badia. Televisió de la Selva, Paula Fernández, bon dia. Quins participants prenen part en aquesta edició?
7: Bon dia, companys. Doncs, com bé comentava, enguany seran 5 les pirotècnies que competiran en el 54è concurs internacional. El certamen l'obrirà aquest dimecres la gallega Pirotècnia Hosman, Santa Bàrbara d'Ourense. Dijous serà el torn de la portuguesa Pirotècnia Duarte, mentre que divendres dispararà una altra empresa gallega, la Pirotècnia Xaraiba, també d'Ourense. Dissabte serà el moment d'una de les grans habituals del concurs, la Pirotècnia Valenciana, que intentarà revalidar el títol i aconseguir la seva 5ª victòria consecutiva. Finalment, diumenge, tancarà el certamen la xinesa Jilin Fireworks, procedent de Liujiang, considerada la capital mundial dels focs artificials. Tots els espectacles començaran a 11:15 de la nit i un any més, Blanes intentarà tots convertir-se en aquesta capital dels focs d'artifici d'Europa, però que un any més ho aconseguirà.
2: Gràcies, Paula Fernández. I ara és moment per a la informació cultural. Està tot a punt a Vilanova i la Geltrú per a la 18a edició del Tinglado, el Festival de Música i Cultura Catalana, que engega amb un concert de la Fúmiga, que estem escoltant. Els abonaments pels 3 dies ja estan gairebé esgotats i només queden algunes entrades de dia per veure les propostes destacades que pugen enguany a l'escenari. Canal Blau, Carles Monasterio.
8: La Fúmiga actuarà per primera vegada al Tinglado en l'any del seu comiat dels escenaris. Els valencians han estat uns referents de l'escena musical dels darrers anys, sobretot al País Valencià, però també arreu dels països catalans. Ricard Llenas és de l'organització del Tingladu.
0: Estan fent una gira de comiat i ens fa molta il·lusió que un dels punts de parada sigui aquí al Tingladu, que no havien tocat mai, i és un grup que ha estat un fenomen al País Valencià, però de tots els països catalans. Per tant, ens fa molta il·lusió que també puguin venir aquí a acomiadar-se del seu públic.
8: La nit d'avui la completaran el raper ribetà Rata Yape, la covellenca Ocdeu, Clara Pella, Svetlana, que presentarà nou disc, i el ja mític Miquel del Roig. Demà serà el torn d'altres grups destacats, com els Pets, que també pujaran per primera vegada damunt de l'escenari del Tingladu, o de Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba. Dissabte serà la nit més punk, amb All Cru, Talco o Crim com a propostes destacades.
2: I passem també per Tortosa, allà a l'Ajuntament, últims detalls de les festes de la Cinta, la festa major de la localitat. Sota el lema Festa, Diversitat i Tradició, el programa està farcit de diversos actes culturals, concerts i també actes tradicionals. Ràdio Tortosa, David Benito.
9: La Lubdic Band, Triquell i Al·lèrgiques al Polen són les caps de cartell de Festes de la Cinta 2026. Així ho ha explicat l'Ajuntament de Tortosa en una roda de premsa on ha donat a conèixer els detalls de tot el programa. La Fundació Mercè Pla, que compleix 50 anys al costat de les persones amb diversitat funcional, protagonitzarà el pregó d'aquesta edició amb l'objectiu de reconèixer la seva tasca professional. Mar Lleixà és l'alcaldessa de Tortosa.
10: Que són 50 anys de trajectòria, 50 anys acompanyant a persones i famílies de Tortosa i de les Terres de l'Ebre. I esta fundació és una entitat compromesa amb la inclusió social i en la millora de la qualitat de vida de les persones amb diferents discapacitats.
9: Quico Celio, el noi i el Mut de Ferreries, amb Lia Sampai, Pepet i Marieta i Montse Castellà, tanquen la programació musical de les Festes Majors de Tortosa, que començaran el 29 d'agost fins al 7 de setembre.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ha presentat el segon fitxatge a l'atacant alemany Karim Adeyemi, que procedeix del Borussia Dortmund.
11: Bon dia, Marta. El futbolista de Múnich signa com a blaugrana per les properes 5 temporades. Adeyemi, de 24 anys, destaca per la polivalència ofensiva, ja que pot jugar a les dues bandes i també com a davanter centre, aportant velocitat i desequilibri. A més, es retroba amb Hansi Flick, el tècnic del Barça, que li va donar l'oportunitat de debutar amb la selecció absoluta de la Alemanya. La presentació és a marxa. De fet, acaba de dir que coincidir amb Hansi Flick és el principal motiu per venir al Barça. I també aquest migdia el Barça ha fet oficial la renovació de Caroline Graham Hansen. L'extrem noruega seguirà, sent blaugrana, les properes dues temporades. Graham assegura que mai va dubtar a seguir el club blaugrana. I també a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lauri Requena, l'experimentada migcampista manxega de 36 anys. Arriba a processar Sabem del Granada, on ha disputat les últimes 13 temporades i aportarà experiència, talent i lideratge.
12: És un moment vital en el que necessitava un canvi i sento que Badalona era mi destino favorito para poder pues, iniciar este nuevo proyecto profesional. Soy una privilegiada de venir al Badalona justo en este momento con la inversión de Mercury 13. Creo que será de los proyectos más ilusionantes del fútbol femenino español a día de hoy. Y ser partícipe de ello pues es un privilegio y sobre todo pues a nivel deportivo creo que me voy a encontrar, ya me las he encontrado, a jugadoras de una calidad brutal.
11: Més futbol, el Nàstic ha presentat aquest migdia quatre jugadors d'una tirada, Eugeni Valderrama, Pere Marco, Manel Rollo i Toni Gavarri. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
5: En un escenari molt tarragoní, també molt patrimonial, el primer que ha pres la paraula és el davanter valencià, Pere Marco, assegurat que no ha pogut dir no al Nàstic.
13: De decirle que no al Nàstic, la situació on esté, en primera vez o en cualquier categoria, yo creo que es difícil. Y bueno, hablé con Tom, que me conocía de Castellón, y también lo que ha dicho Eugeni. Fueron 10 minutos de conversación y ya tenía decidido que iba a venir aquí.
5: També ha estat presentat el migcampista Eugeni Tarragoní, que va debutar amb el Nàstic sent juvenil el 2012 i que torna a casa, així com un altre del territori, el lateral del Canà, Manel Royo. Toni Gavarri vestirà de gran a les pròximes dues temporades i ocuparà la posició de migcampista. També s'ha presentat avui en un acte obert als aficionats al monument del Fòrum de la Colònia. Debutaran dissabte en el primer amistós de pretemporada davant de l'Andorra.
11: I en waterpolo, la selecció espanyola masculina ha perdut contra Austràlia als quarts de final de les World Cup Finals a Sydney. Els de David Martín, amb 12 de 15 jugadors catalans, han dominat el partit, però els anfitrions han empatat a 18 en l'últim segon i han caigut als penals. Per tant, la selecció masculina ha quedat eliminada. En canvi, Marta, la selecció femenina, amb 13 de 14 jugadores catalanes, jugarà demà la semifinal contra Rússia després de superar Hongria ahir per 8-7.
2: I ahir us n'informarem. Moltes gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petitíssima pausa i tornem amb més actualitat. Fins ara.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
15: Una cigarreta o un bosc cremant.
14: Ràdio Caldes, 107.8.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: El servei a les línies de rodalies afectades per l'esvoranca a les obres de l'R2 a Montcada no es podrà reprendre fins almenys la setmana que ve. Els treballs se centren en aquests moments a tapar amb formigó l'esvoranc, mentre que des del govern espanyol volen donar tranquil·litat al veïnat. El secretari d'Estat de Transports, Antonio Santano, descarta afectacions als habitatges propers i també a les vies.
7: No hay ningún daño detectado en ninguno de los edificios y viviendas, no hay ningún daño detectado en la via, que és la infraestructura més pròxima.
5: És dijous 23 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Extingeixen la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants de Barcelona, Marc Pijoan.
8: L'incident es va produir quan es reparava una fuita provocada per unes obres al metro i ha deixat 8 ferits que evolucionen favorablement. El cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Albert González, explica els pròxims passos.
9: L'emergència ja estaria des del punt de vista de gas totalment sota control i finalitzada i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
5: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
8: En una entrevista a Televisió Espanyola ha dit que les joies trobades al seu despatx van ser un regal personal i que en rebatrà el seu valor. També ha denunciat que no s'estigui respectant la presumpció d'innocència.
5: Avui tenim actiu un nou avís de perill per calor extrema, especialment a les comarques de Ponent, on se superarà amb facilitat els 40 graus. Última hora del temps amb Luis Mi Pérez. Bon dia.
10: Bon dia. Situació encara del tot canicular i, de fet, avui està havent-hi una altra volta de rosca d'aquesta temperatura, especialment a les comarques de Ponent, on al llarg de les immediates hores passarem d'una forma molt evident dels 40 graus. Arribarem en alguna vila del Segrià, de l'interior de la Ribera d'Ebre, també de les Garrigues, del sud de la Noguera, fins als 42, 43 graus de temperatura a l'ombra. Per tant, és una calor extrema, perillosa, per fer activitats al ras o treballar, per exemple, a l'exterior, al llarg de les immediates hores. Però és que la resta del país també la calor serà molt notable. I arran de mar no passarem gaire dels 30 graus, però amb molta més humitat. Per tant, suarem sense esforç. De núvols importants, poquets. Si de cas algun ruixat molt aïllat a l'Alt Ripollès, a l'Alt Berguedà i també cap al massís del Port. Demà continuarà la calor. De fet, no afluixa respecte avui, però tindrem estones de més núvols, sobretot a la tarda. Estem pendents a la xarxa.
5: Gràcies, Lluís. I justament avui hem sabut que la calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas la de dia.
8: N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya que fan una crida a prendre mesures com, per exemple, desgravar per l'aire condicionat. Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC, alerta del risc.
11: És un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. No hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament.
5: Ho acabem de saber, el Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2,25% i espera el setembre per decidir els pròxims passos després dels nous atacs a l'Iran. En cultura, tot a punt a Vilanova i la Geltrú per a la 18a edició del Tinglado, el Festival de Música i Cultura Catalana.
8: Engega'm un concert de la Fúmiga aquesta nit i té també com a plats forts els Pets o Maria del Mar Bonet. Els abonaments pels 3 dies ja estan gairebé esgotats.
5: En esports, Toni Castro, el Barça per fi ha anunciat el segon fitxatge, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
12: Encara dura la presentació del futbolista procedent de la Borussia Dortmund que ha signat 5 temporades pel Barça. Adeyemi, de 24 anys, destaca per la seva polivalència ofensiva, velocitat i desequilibri.
5: El control de so Ivan López, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González. Passen 4 minuts a 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: La circulació de trens a l'R2 i l'R11 es mantindrà tallada fins a la setmana que ve arran de l'esvoran causat a les obres de soterrament a Montcada i Reixac. No hi ha hagut afectacions a les vies ni tampoc als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, però es continuarà monitoritzant per si apareix algun dany més. Tècnics de DIF segueixen mentrestant omplint el forat amb formigó mentre investiguen les causes del sinistre. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que es reunirà aquesta tarda amb els veïns i que obre un punt d'informació al casal del barri. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Missatge de tranquil·litat dels responsables de DIF un cop fetes les primeres inspeccions. No s'han detectat danys als edificis propers ni a les vies, tot i que la circulació de trens de l'R2 i l'R11 es manté tallada fins la setmana que ve. Tècnics de DIF continuen omplint el forat amb formigó. Es farà de manera intensiva les 24 hores i durarà uns quants dies. La grua que va caure a l'esvoranc no es retirarà i quedarà soterrada per evitar riscos. José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports i Mobilitat, parla de les causes.
14: La impressió és que ha un mal comportamiento, un comportamiento no esperado del terreno. Por cierto, un terreno que desde el punto de vista de los sondeos y de los análisis geológicos estaba muy, muy estudiado. Pero en cualquier caso esperemos a ver los resultados. Sería prematuro y yo creo que imprudente además avanzar cualquier hipótesis. Yo creo que no se puede ni se debe decir nada, lo digo porque ha habido algunas especulaciones y adelanto que ninguna de ellas tienen fundamento.
13: Dissabte es concretarà la data per restablir la circulació de Rodalies i s'obre un punt d'informació als veïns al casal del barri de Vallbona, al districte de Nou Barris.
5: Els usuaris de les línies R2, R2 Nord i també R11 afectades per l'incident han viscut amb resignació un nou matí de complicacions arran del tall. Alguns usuaris no han fet servir el servei alternatiu establert per carretera i han fet un canvi de plans pel dia d'avui. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
15: La sensació entre els usuaris de l'R2 és de presa de pèl.
16: Que anava a l'aeroport i vaig així una mica collat i no sé com fer-ho, però bueno, que avui no és el fet és que és cada dia.
17: Pues en San Andrés nos han hecho bajar y coger un bus hasta aquí, y ahora coger el bus de aquí hasta San Andrés, y en San Andrés, Sants, una mierda.
18: La verdad que está bastante complicado y es una pérdida de tiempo. Más que nada para la gente que vive acá y que tiene que viajar a trabajar. Ayer había mucha gente desesperada por llegar.
19: Que en el ciclo que estamos, que estemos así, no lo entiendo. Ahora, lo que pasa es que si en vez de robar tanto, lo metieran donde lo tienen que meter, por ejemplo, en la sanidad, en las carreteras, en la Renfe, iría de maravilla.
15: Alguns usuaris no han fet servir el servei alternatiu per carretera i han canviat de plans per avui.
5: Encara a Barcelona, els serveis d'emergència han aconseguit extingir la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants. L'incident es va produir mentre reparava una fuita provocada per unes obres d'accessibilitat al metro i ha deixat 8 ferits, que evolucionen favorablement. Ara s'espera que una grua de gran tonatge retiri la màquina que ha produït l'incident perquè els veïns puguin tornar a la normalitat. David Navarro, bon dia.
20: Bon dia. Els bombers han estat treballant tota la nit a l'entorn de la flamarada provocada pel gas, però es va decidir no apagar-la perquè es va considerar, com ha explicat el cap d'intervenció de bombers, Albert Ventosa, que seria perillós.
21: L'estratègia ha estat de no extingir, no extingir el dard de foc, perquè la situació de risc hauria estat molt superior que no deixar-lo cremar de forma controlada com s'ha fet. Si l'haguéssim extingit, la dispersió de gas ens hagués pogut generar bosses incontrolades que aquí sí que haguéssim pogut tenir de nou fenòmens de tipus de deflagració.
20: Finalment, els treballs s'han dirigit a bloquejar les quatre canonades que portaven gas a la fuita. Una vegada fet això, al migdia, la flama s'ha extingit. Ara, segons ha dit el cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Albert González, es treballa per tornar a la normalitat.
9: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
20: S'espera que els treballs per retirar la màquina s'iniciïn aquesta mateixa tarda. L'incident ha obligat a tancar els comerços de la zona i a aturar el funcionament del bus llançadora que comunica les línies 5 i 1 del metro de Plaça de Sants. No s'ha confinat els veïns, però se'ls ha demanat que abaixessin persianes i no sortissin als balcons. Pel que fa als ferits, 4 es van traslladar al Vall d'Hebron i 4 més a l'Hospital Clínic, i tots evolucionen favorablement.
5: Aquests són incidents causats les últimes hores, però en relació a l'esvoranc de la línia 9 del metro, avui l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que posarà en marxa un pla de suport dotat amb 100.000 euros per als comerços afectats per aquest sinistre. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
8: Collboni ha detallat que es farà un programa directe d'ajuts que inclourà des de bon consum fins a ajuts per als seus fons de comerç. L'objectiu és compensar l'aturada de l'activitat dels comerciants i ja hi ha algunes accions en marxa.
22: Especialment en el cas dels comerciants, ja hem posat en marxa un procediment de suport directe, d'assessorament directe, perquè puguin saber com gestionar les nòmines, les baixes, els ERTOs o el que sigui necessari, i farem un pla específic d'impuls i de dinamització del comerç del Putxet, perquè és el que es correspon, diguem-ne, per compensar doncs, aquesta aturada de la seva activitat.
2: Notícies en xarxa.
5: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ha dit que les joies trobades al seu despatx van ser un regal personal i que en rebatrà el seu valor. També ha denunciat que no s'estiguin respectant la presumpció d'innocència i que s'hagin destapat 2 anys de la seva vida personal per filtracions durant el procés. Tot plegat ho ha explicat en una entrevista a Televisió Espanyola. Mont Carvajal, bon dia.
23: Bon dia. L'expresident Zapatero ha negat haver tingut cap paper ni vincle amb el rescat de Plus Ultra, però ha admès haver facilitat contactes entre persones.
24: Yo lo único que hice fue llamar a ese directivo del Banco Santander para ver si podía recibir a unas personas y atenderlas. Punto. Eso no tiene nada que ver, obviamente, ni con el rescate de Plus Ultra, ni con la SEPI, ni con nada. Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
23: Respecte a les joies taxades oficialment per 1.300.000 euros, Zapatero ha dit que en contradirà el valor i ha explicat que van ser un regal de cortesia i que no en volien fer res.
24: Intención de defraudar en absoluto y lo vamos a sustanciar de manera adecuada. Pero vamos, insisto, lo último que nosotros, que yo pensaba en eso era el valor patrimonial. Prueba de ello es que lo teníamos ahí, en fin, como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino, no iba a tener nada. Todo lo que ha supuesto para mí este tema, ¿no? Que es, en fin, para mí, que la gente que me conoce, yo no tengo ninguna relación, es que no entro nunca en una joyería, ¿no? O sea, es así de claro.
23: L'expresident espanyol ha denunciat que les seves agendes s'han fet públiques deixant al descobert activitat de 2 anys amb noms i dades de 150 persones. Ha assegurat que això és un judici paral·lel i que haurà de tenir conseqüències perquè s'han saltat l'estat de dret. I ho ha contraposat amb el fet que la sentència sobre l'amnistia feta pel TJUE no se'n va saber res de res fins que no es va fer pública dijous passat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Avui nou avís de perill per calor extrema que torna a disparar el risc d'incendi. Per això Protecció Civil manté activat el Pla Alfa per perill extrem de foc forestal a 156 municipis i s'han tancat dos nous espais naturals, el Parc Natural de Montserrat i la Serra de Montsant.
8: Que s'afegeixen als cinc parcs naturals tancats prèviament, Baronia de Rialb, Ribera Salada, Montmell, Marmellà, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies. Preocupen sobretot les zones de Ponent i Terres de l'Ebre. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat precaució i prevenció per la jornada d'avui.
0: Podem tenir de nou episodis de simultanietat amb diversos incendis actius i és important doncs, que tinguem precaució i sobretot molta prevenció, així com s'esperen temperatures molt, molt altes i també doncs, és important protegir-nos i no fer doncs, ni activitats esportives ni activitats en el medi natural a les principals hores de radiació solar.
8: La consellera també ha instat a mantenir la prudència en les zones de platja i bany. Recordem, des del 15 de juny, 7 persones han mort ofegades en piscines catalanes i 12 a les platges.
5: Justament avui hem sabut el risc que té la calor per a la salut i és que la calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas la de dia. N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya que fan una crida a les administracions a no infravalorar aquestes dades i prendre mesures com, per exemple, desgravar per l'aire condicionat. Les temperatures mínimes han pujat de forma continuada des dels anys 70 a la capital i avisen d'un risc significatiu per a la salut a partir dels 24 graus nocturns, especialment per a les persones grans. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. Barcelona és una illa de calor a la nit quan deixa de bufar la marinada i hi han mort més de 700 persones entre l'any 2007 i el 2018. És per les mínimes tòrrides, unes 150 persones més que no pas per la calor diurna. Ho revela un estudi del Centre de Política del Sol de la Universitat Politècnica i els autors i autores demanen als governs que posin el focus en les elevades temperatures a la nit i que prenguin mesures. Un dels experts és Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC.
11: És un assassí silenciós, mata sense que te n'adonis. El govern d'Espanya hauria d'impulsar reduccions de l'IRPF per la inversió en refrigeració. L'Ajuntament de Barcelona el que pot fer bàsicament és millorar l'espai públic. Què pot fer, per exemple, el pla de barris de la Generalitat? Impulsar, que no ho fa, o no ho fa prou, el tema de la reforma de l'edificació de forma que es pugui millorar el confort interior dels habitatges.
1: Els investigadors demanen més zones verdes a Barcelona i insten a fer canvis en el sistema de certificació energètica dels habitatges per ajustar-lo a la realitat climàtica actual.
5: Catalunya disposarà de 1.300 agents nous dels Mossos d'Esquadra a partir de l'1 d'agost. Provenen de la 33a promoció de l'Escola de Policia i són efectius en pràctiques que reforçaran la seguretat en un període de màxima activitat. En el marc del Pla Helios, el cos policial també reforça amb 82 efectius i nous comandaments als municipis de costa. A més, hi haurà un reforç dels agents ARRO. Així doncs, els Mossos comptaran amb uns 21.000 efectius en total. Són 1.625 més que el mes de maig, ara fa tot just dos mesos.
8: I gràcies a aquest desplegament, els Mossos comptaran durant l'agost amb més de 13.000 efectius dedicats a les tasques de seguretat ciutadana, una xifra que representa un augment respecte als gairebé 12.000 agents que integraven aquesta especialitat al maig de 2026. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha subratllat els objectius principals d'aquest Pla Helios.
3: Tot el que té a veure doncs, amb el turisme, tot el que té a veure amb l'activitat de la nit i del lleure i el que seria l'ocupació de l'espai públic. I aquí hem de tenir en compte també tota l'activitat de festes majors doncs, que es concentren a la temporada estiuenca.
8: I ha apuntat a on posarà l'accent durant aquests mesos d'estiu.
3: La multireincidència, evidentment tot el que té a veure amb la detecció d'armes blanques i de foc, tot el que té a veure amb les violències sexuals, també juntament amb el cos d'agents rurals, el control del medi natural i, per últim, l'àmbit de la seguretat a les carreteres.
8: Trapero també ha esmentat els quatre eixos del pla que passen per la seguretat ciutadana, el reforç de les sales de comandament, l'augment dels efectius de trànsit i el reforç dels serveis penitenciaris.
5: 3:45 tocats, moment per a les notícies econòmiques. El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès en el 2,25% i espera fins al setembre per decidir els pròxims passos després dels nous atacs a l'Iran.
8: L'entitat vol tenir més temps per estudiar les conseqüències de la represa dels atacs de l'Orient Mitjà. Això, doncs, els tipus d'interès queden en el 2,25% i aprofitarà l'estiu per analitzar l'evolució de l'economia i prendre una decisió més informada durant la reunió del setembre.
5: La Cambra de Comerç de Barcelona revisa 3 dècimes a l'alça la previsió de creixement de l'economia catalana per enguany fins al 2,25%. 5%.
8: La institució ho atribueix al bon comportament de l'activitat durant el primer trimestre, les perspectives del turisme i la solidesa de l'ocupació, en un context en què la demanda interna es manté com el principal motor de l'economia.
5: I l'agència tributària destapa 333 milions de frau fiscal el 2025. És un 13% més que l'any anterior.
8: La xifra representa el segon màxim de la sèrie històrica, que remunta al 2015 únicament per darrere de l'any 2021. El 96% de l'import es concentra en els impostos de successions i donacions, patrimoni i transmissions.
5: Una cinquantena de persones, la majoria treballadors de l'escorxador Le Port Gourmet, s'han concentrat aquest matí a la passera que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga pel riu Gurri. Reclamen la reforma d'aquesta infraestructura. La mobilització ha estat convocada per Comissions Obreres i arriba 6 anys després de la mort de 2 treballadors arrossegats pel riu durant un episodi de fortes pluges. El 9FM, Guillem Sánchez.
4: Dilluns que ve començaran les obres de substitució de la passera sobre el riu Gurri que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga. Així fa temps que ho exigeix Comissions Obreres. I és que aquest és un pas molt freqüentat pels treballadors del polígon de Santa Eugènia, especialment de l'escorxador, que diàriament passen caminant en bicicleta per aquest gual inundable. La reclamació va prendre forma ara fa 6 anys, quan 2 treballadors van perdre la vida en ser arrossegats pel corrent d'aigua en aquest punt crític. Aquest dijous el sindicat hi havia convocat una concentració arran de la paràlisi per dur a terme unes obres de les quals se n'ha informat del seu començament aquesta mateixa setmana. Escoltem Kilian Pérez, secretari d'Organització de Comissions Obreres al Vallès Oriental, Maresme i Osona.
6: La lentitud de l'administració en poder fer una cosa que ja portava acordat des de fa més de 2 anys, que això és un problema, i la segona, ens estan comunicant des del Mediocat que s'estan esperant a finals d'agost, setembre i octubre molt plujós, i aquesta obra que ja fa 6 anys es va emportar la vida a 2 companys i companyes no s'ha fet, i tenim una preocupació brutal.
4: L'obra té un pressupost de 240.000 euros aportats per l'Ajuntament de Vic i el de Santa Eugènia, amb 95.000 euros cadascun. Le Port Gourmet hi afegirà 50.000 euros més. Els treballadors de l'escorxador, més de 2.000, expliquen que han hagut de conviure amb una situació que no els agrada.
5: A Terrassa, els agents rurals justifiquen l'abatiment a trets d'una família de senglars a la cocapital vallesana la setmana passada pel brot de pesta porcina africana. Han parlat amb Ràdio Municipal de Terrassa i asseguren que en la situació actual la seguretat de les persones és prioritària. Enric Ventura.
7: Tant al moment dels fets com després a les xarxes socials, alguns veïns han criticat la intervenció demanant algun mètode no letal. Però el protocol és clar, per 2 motius. El primer, la seguretat de les persones. Lluís Pallarès és sotsinspector dels agents rurals.
10: De vegades la situació permet utilitzar la teleanestèsia, els dels anestèsics, però altres vegades aquesta situació es descarta. Pot provocar que s'escapin un animal mig sedat fugint per la ciutat, pot provocar un risc encara més gran per la seguretat de les persones i llavors optar per l'arma de foc.
7: L'altre punt important a tenir en compte és l'actual brot de pesta porcina africana. Des de fa mesos, els agents rurals segueixen un pla d'erradicació dels senglars per evitar la propagació de la malaltia. A la zona infectada, on s'inclou Terrassa, des de principi d'any s'han eliminat més de 9.000 senglars.
5: I és moment per a la informació cultural. Està tot a punt a Vilanova i la Geltrú per a la 18a edició del Tinglado, el Festival de Música i Cultura Catalana, que engega amb un concert de la Fúmiga, que estem escoltant. Els abonaments pels 3 dies ja estan gairebé esgotats i també només queden algunes entrades de dia per veure les propostes destacades que pugen enguany a l'escenari. Canal Blau, Carles Monasterio.
12: La Fúmiga actuarà per primera vegada al Tinglado en l'any del seu comiat dels escenaris. Els valencians han estat uns referents de l'escena musical dels darrers anys, sobretot al País Valencià, però també arreu dels països catalans. Ricard Llenas és de l'organització del Tinglado.
25: Estan fent una gira comiat i ens fa molta il·lusió que un dels punts de parada sigui aquí al Tinglado, que no havien tocat mai, i és un grup que ha estat un fenomen al País Valencià, però de tots els països catalans. Per tant, ens fa molta il·lusió que també puguin venir aquí a acomiadar-se del seu públic.
12: La nit d'avui la completaran el raper ribetà Rata Yape, la covellenca Ocdeu, Clara Pella, Esbatlana, que presentarà nou disc, i el ja mític Miquel del Roig. Demà serà el torn d'altres grups destacats, com els Pets, que també pujaran per primera vegada damunt de l'escenari del Tinglado, o de Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba. Dissabte serà la nit més punk, amb All Cru, Talco o Crim com a propostes destacades.
5: La il·lustradora i humorista gràfica santboienca Raquel Gu es troba en el moment més àlgid de la seva trajectòria professional. Així ho valora després de rebre el Premi Iberoamericà d'Humor Gràfic Quevedos 2025, que és el màxim reconeixement del sector en llengua castellana. A Raquel Gu ha parlat amb Ràdio Sant Boi, Laia Vidal.
13: Amb aquest premi, Raquel Gu s'incorpora a un palmarès on figuren referents com Quino, Forges, El Roto o Maitena. Així explica l'autora què suposa per ella haver estat escollida.
14: Aquest és especial perquè és un premi iberoamericà i perquè és un premi que han guanyat figures estel·lars com Quino, com Chumichumez, com El Roto, com Forges, Máximo i Maitena, la gran Maitena, que va ser la guanyadora de l'any passat. I, a més, vaig tenir la sort de poder fer xerrades amb ella aquest estiu a la Fèria del Libro de Madrid.
13: El guardó reconeix tota una trajectòria dedicada a l'humor gràfic per les seves vinyetes a mitjans com El Jueves, La Vanguardia, Mongòlia i Pícara, i consolidar la dibuixant samboiana com una de les veus més destacades del gènere.
5: I el cinema amb mirada rural torna a Tremp. La Mostrem celebrarà del 7 al 9 d'agost la seva 15a edició amb 16 curtmetratges a competició i un homenatge a l'escenògraf trampolí Josep Rossell. Lleida Televisió, Noelia Burgos.
16: El Festival de Cinema Rural ha rebut 193 curtmetratges i n'ha seleccionat 16 per a la secció oficial. Tots s'inspiren en vides del món rural, tal com ho explica l'alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero.
17: Donen moltes mirades sobre el món rural. Expliquen el món rural a molts llocs del món, a molts territoris, posen en valor la ruralitat i els territoris.
16: El festival lliurarà un premi del jurat de 2.000 euros i un del públic de 1.000. I retrà homenatge a Josep Rossell, escenògraf trempolí, Premi Goya i inspirador del Mostrem.
5: I arriben els esports. Transport de Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ha presentat el segon fitxatge, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
18: Bon dia, Marta. El futbolista procedent del Borussia Dortmund signa com a blaugrana per a les properes 5 temporades. Adeyemi, de 24 anys, destaca per la polivalència ofensiva, ja que pot jugar a les dues bandes i també com a davanter centre, aportant velocitat i desequilibri. A més, es retroba amb Hansi Flick, el tècnic que li va donar l'oportunitat de debutar amb la selecció absoluta de la Alemanya. De fet, Adeyemi, a la seva presentació tot just ara fa uns minuts, ha dit que coincidir amb Flick és el principal motiu per venir al Barça.
19: Realment crec que és el principal motiu pel que jo sóc aquí. Jo havia parlat molt amb ell des del primer moment i ell m'havia dit el que necessitava fer per l'equip i he vingut disposat a fer això i ajudar l'equip.
18: I també aquest migdia el Barça ha fet oficial la renovació de Caroline Graham Hansen. L'extrem noruega seguirà sent blaugrana les properes dues temporades. Graham assegura que mai va dubtar seguir el Barça.
26: Un orgullo de poder quedarme otros años aquí porque ha sido la mejor parte de mi carrera. Cuando llevo aquí hace 7 años y ha sido un placer poder representar este escudo, sentir las emociones que es el Barça lo mismo, el amor que el club y la gente que trabaja dentro del club me ha dado desde el día 1, es imposible de irme, ¿dónde voy a ir?
18: També a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lauri Requena. L'experimentada migcampista manxega de 36 anys arriba procedent del Granada, on ha disputat 13 temporades i ha aportat experiència, talent i lideratge. El Girona va guanyar més futbol per 1-3 al segon amistós de la pretemporada al camp de l'Olot. Un doblet de Minsu a la primera part i un gol de Saràs a la represa van encarrilar la primera victòria del Girona de Quique Álvarez. Marc Mas de penal va fer el gol de l'honor per 1-1 en fase de construcció. Escoltem el tècnic Roger Vidal, que valora el partit dels garrotxins.
27: M'agrada més la segona part que la primera. La primera hem estat poc ordenats, ens ha costat ajustar-nos a el que ens proposava el Girona. No hem estat bé, hem saltat quan no tocava saltar. I a la segona part, segurament fent un pas endarrere, hem estat més juntets, amb les línies més juntes, i hem ser capaços de reduir espais, de que no trobéssim joc per dintre, i a partir d'aquí, quan robàvem, també hem anat cresquent en pilota.
18: El Girona segueix la seva estada a la Vall d'en Bas i dissabte jugarà 2:15 contra l'Alavés. També dissabte l'Espanyol jugarà el seu tercer amistós de pretemporada 2:15 a la Dani Jarque contra el Sabadell. Més futbol, perquè aquest migdia el Nàstic ha presentat 4 jugadors d'una tirada. Són Eugeni Valderrama, Pere Marco, Manel Rollo i Toni Gavarri. I un apunt de waterpolo, la selecció espanyola masculina ha perdut contra Austràlia als quarts de final de les World Cup Finals a Sydney. Els de David Martín, amb 12 de 15 jugadors jugadors catalans han dominat el partit, però al final han acabat perdent a la tanda dels penals. Per tant, ara mateix aquesta selecció espanyola masculina que ha quedat eliminada, per contra la selecció espanyola femenina que jugarà tot just demà al partit de semifinals.
5: N'estarem molt pendents. Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a les 2 en punt. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: La xarxa de comunicació local.
15: No matter what. No matter what.
20: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
21: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
20: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
22: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
23: Oh, mamma mia, mamma mia!
22: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
20: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
21: Paraules, música i lletres a la fresca, l'espai d'estiu on la cultura respira. Paraules que ens expliquen, lletres que ens obren finestres i música feta per qui la composa, per les veus i els músics que li donen vida. Històries, converses i sons que ens recorden que la cultura és vida, és mirada, és companyia. Paraules, música i lletres a la fresca, cada dijous de 7 a 9 del vespre amb Conxi Sánchez a Ràdio Caldes.
20: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
24: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
20: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
28: Ahir al migdia hi va haver un atropellament al carrer Xalabarder entre un turisme i una menor de 6 anys d'edat. El fet va ser vist per una patrulla dels Mossos d'Esquadra en l'acte i van poder atendre la víctima i portar-la ràpidament al cap de Caldes. Una estada que va ser breu perquè finalment va haver de ser traslladada pels propis familiars a l'Hospital de Mollet. Un cop allà va ser atesa i poc temps després va rebre l'alta metge. Ara mateix l'accident està en fase d'investigació pendent de les dades del vehicle, la via i les manifestacions. Així ha informat el cap de policia Josep Manel López en declaracions a Ràdio Caldes.
29: Poc abans de les 12 del migdia va haver un atropellament al carrer Doctor Xalabarder entre el conductor d'un turisme i una menor de 6 anys que intentava travessar la calçada. El fet va ser visualitzat per una patrulla de Mossos d'Esquadra que circulava pel mateix carrer i els propis agents van fer la primera assistència a la menor i trasllat al CAP de Caldes perquè fos atesa. A partir d'aquí va ser traslladada també per propis familiars a l'Hospital de Mollet, on va ser valorada i donada d'alta immediatament. L'accident està en fase d'investigació, pendent de les dades que s'han de recollir de vehicle, via i manifestacions que encara estan pendents.
28: Per sort de tothom, l'accident va quedar en un ensurt i la nena va ser donada d'alta el mateix dia. Aquesta tarda a les 7 se celebra el ple ordinari de juliol. L'ordre del dia té menys d'una desena de punts. Entre els més destacats hi ha l'aprovació dels dos dies festius locals per l'any vinent. La proposta és que siguin el dilluns 17 de maig per la segona Pasqua i el dilluns 11 d'octubre per la Festa Major. També es debatrà l'aprovació d'un conveni amb altres ajuntaments sobre el pla Corresponsables, un programa que ajuda famílies a conciliar la feina i la cura dels fills oferint extraescolars o suport. També es preveu l'aprovació del conveni amb l'Agència de l'Habitatge per la gestió d'ajuts en matèria de rehabilitació residencial, un programa de la Generalitat de Catalunya i finançat pel fons Next Generation, un ple que es preveu mogut per la convocatòria d'una protesta davant l'Ajuntament just abans de la sessió. La palanca ecologista calderina, l'ADENC i el grup de pagesia de Caldes han convocat una concentració i xiulada contra el plàter. A 6:45 de la tarda es farà lectura del manifest, a 3:15 una xiulada i a 7:00 seran el ple municipal recolzant la moció contra el plàter. El podeu escoltar en directe al web de radiocaldes.cat i al 107.8. Ara Caldes ha reclamat un pla municipal d'estiu per adaptar Caldes a la calor i reforçar l'activitat al municipi. El partit ha proposat combinar mesures d'adaptació al canvi climàtic amb una programació cultural, esportiva i de lleure que dinamitzi tots els barris durant els mesos de més calor. Una iniciativa que, tal com asseguren el comunicat a més, vol permetre continuar gaudint del poble tot i la calor. Per fer-ho, proposen l'ampliació dels espais d'ombra natural, campanyes específiques de prevenció per a persones vulnerables, la renaturalització dels espais públics i el reforç de la xarxa de refugis climàtics. Des de l'agrupació política entenen que ara mateix la infraestructura no és possible, però, tot i això, recomanen alternatives més assequibles com jocs d'aigua. I és que ara Caldes no és l'únic partit que proposa mesures per fer front a la calor. Els comuns del municipi han creat un formulari de signatures per reclamar un parc amb jocs d'aigua com els que tenen els municipis veïns. Un equipament públic que, com diuen en el comunicat, serveix per refrescar-se, gaudir, jugar i a l'estiu sense haver de pagar ni dependre de piscines privades. Aquesta nit al restaurant Robert de Nola actua la Swing Collective Big Band. La tercera cita comença a les 9 de la nit i es troba dins el programa d'actes del Sonateca, la proposta cultural que uneix gastronomia i música. Aquesta setmana la música continuarà sonant dins la proposta amb les versions acústiques d'Anna Trias i Núria Coromines al restaurant El Paturrat. Aquest dissabte a les 9 el duet calderí actuarà al restaurant del Centre Històric. La iniciativa impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració s'allargarà fins al 15 d'agost. Pel que fa al temps, avui predominarà el sol durant tota la jornada amb un cel pràcticament serè i sense precipitacions. Les temperatures han pujat ràpidament al llarg del matí fins a assolir una màxima de 34 graus, mentre que la mínima s'ha situat al voltant dels 21 graus. L'ambient ha estat molt calorós, especialment entre el migdia i la tarda, amb vent fluix i variable. De cara a demà es mantindrà la mateixa situació d'estabilitat amb un dia plenament assolellat i sense cap risc de pluja. Les temperatures variaran molt poc respecte a les d'avui, amb una mínima de 23 graus i una màxima de 34, de manera que continuarà l'ambient ben càlid i típicament estiuenc. Unes temperatures que s'han elevat respecte a aquesta setmana i que han fet pujar el risc d'incendis. Caldes de Montbui està ara mateix a fase 3 del Pla Alfa amb un perill molt alt d'incendi, un risc que s'estén al llarg del cap de setmana i amb una baixada d'humitat que, segons Protecció Civil, dificulta la situació. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Aquest dijous, ple municipal. A partir de les 7 de la tarda, segueix en directe a través de Ràdio Caldes la sessió plenària de l'Ajuntament. Quins són els projectes, les iniciatives i les propostes de les diferents formacions polítiques? Quins són els principals temes de debat? Estigues al dia de l'activitat política de Caldes de Montbui. Recorda, dijous, a partir de les 7 de la tarda, sessió plenària de l'Ajuntament de Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la CIS de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà 2 hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'aquest estiu.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ahir al migdia hi va haver un atropellament al carrer Xalabarder entre un turisme i una menor de 6 anys d'edat. El fet va ser vist per una patrulla dels Mossos d'Esquadra en l'acte i van poder atendre la víctima i portar-la ràpidament al cap de Caldes. Una estada que va ser breu perquè finalment va haver de ser traslladada pels propis familiars a l'Hospital de Mollet. Un cop allà va ser atesa i poc temps després va rebre l'alta metge. Ara mateix l'accident està en fase d'investigació pendent de les dades del vehicle, la via i les manifestacions. Així ha informat el cap de policia Josep Manel López en declaracions a Ràdio Caldes.
2: Poc abans de les 12 del migdia va haver un atropellament al carrer Doctor Xalabarder entre el conductor d'un turisme i una menor de 6 anys que intentava travessar la calçada. El fet va ser visualitzat per una patrulla de Mossos d'Esquadra que circulava pel mateix carrer i els propis agents van fer la primera assistència a la menor i trasllat al cap de Caldes perquè fos atesa. A partir d'aquí va ser traslladada també per propis familiars a l'Hospital de Mollet, on va ser valorada i donada d'alta immediatament. L'accident està en fase d'investigació, pendent de les dades que s'han de recollir de vehicle, via i manifestacions que encara estan pendents.
1: Per sort de tothom, l'accident va quedar en un ensurt i la nena va ser donada d'alta el mateix dia. Aquesta tarda a les 7 se celebra el ple ordinari de juliol. L'ordre del dia té menys d'una desena de punts. Entre els més destacats hi ha l'aprovació dels dos dies festius locals per l'any vinent. La proposta és que siguin el dilluns 17 de maig per la segona Pasqua i el dilluns 11 d'octubre per la Festa Major. També es debatrà l'aprovació d'un conveni amb altres ajuntaments sobre el pla corresponsables, un programa que ajuda famílies a conciliar la feina i la cura dels fills oferint extraescolars o suport. També es preveu l'aprovació del conveni amb l'Agència de l'Habitatge per la gestió d'ajuts en matèria de rehabilitació residencial, un programa de la Generalitat de Catalunya i finançat pel fons Next Generation. Un ple que es preveu mogut per la convocatòria d'una protesta davant l'Ajuntament just abans de la sessió. La palanca ecologista calderina, l'ADENC i el grup de pagesia de Caldes han convocat una concentració i xiulada contra el plàter. A 6:45 de la tarda es farà lectura del manifest, a 3:15 una xiulada i a 7:00 serà en el ple municipal recolzant la moció contra el plàter. El podeu escoltar en directe al web de radiocaldes.cat i al 107.8. Ara Caldes ha reclamat un pla municipal d'estiu per adaptar Caldes a la calor i reforçar l'activitat al municipi. El partit ha proposat combinar mesures d'adaptació al canvi climàtic amb una programació cultural, esportiva i de lleure que dinamitzi tots els barris durant els mesos de més calor. Una iniciativa que, tal com asseguren el comunicat a més, vol permetre continuar gaudint del poble tot i la calor. Per fer-ho, proposen l'ampliació dels espais d'ombra natural, campanyes específiques de prevenció per a persones vulnerables, la renaturalització dels espais públics i el reforç de la xarxa de refugis climàtics. Des de l'agrupació política entenen que ara mateix la infraestructura no és possible, però, tot i això, recomanen alternatives més assequibles com jocs d'aigua. I és que ara Caldes no és l'únic partit que proposa mesures per fer front a la calor. Els comuns del municipi han creat un formulari de signatures per reclamar un parc amb jocs d'aigua com els que tenen els municipis veïns. Un equipament públic que, com diuen en el comunicat, serveix per refrescar-se, gaudir, jugar i a l'estiu sense haver de pagar ni dependre de piscines privades. Aquesta nit al restaurant Robert de Nola actua la Swing Collective Big Band. La tercera cita comença a les 9 de la nit i es troba dins el programa d'actes del Sonateca, la proposta cultural que uneix gastronomia i música. Aquesta setmana la música continuarà sonant dins la proposta amb les versions acústiques d'Anna Trias i Núria Coromines al restaurant El Paturrat. Aquest dissabte a les 9 el duet calderí actuarà al restaurant del Centre Històric. La iniciativa impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració s'allargarà fins al 15 d'agost. Pel que fa al temps, avui predominarà el sol durant tota la jornada amb un cel pràcticament serè i sense precipitacions. Les temperatures han pujat ràpidament al llarg del matí fins a assolir una màxima de 34 graus, mentre que la mínima s'ha situat al voltant dels 21 graus. L'ambient ha estat molt calorós, especialment entre el migdia i la tarda, amb vent fluix i variable. De cara a demà es mantindrà la mateixa situació d'estabilitat amb un dia plenament assolellat i sense cap risc de pluja. Les temperatures variaran molt poc respecte a les d'avui, amb una mínima de 23 graus i una màxima de 34, de manera que continuarà l'ambient ben càlid i típicament estiuenc. Unes temperatures que s'han elevat respecte a aquesta setmana i que han fet a pujar el risc d'incendis. Caldes de Montbui està ara mateix a fase 3 del Pla Alfa amb un perill molt alt d'incendi, un risc que s'estén al llarg del cap de setmana i amb una baixada d'humitat que, segons Protecció Civil, dificulta la situació. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ahir al migdia hi va haver un atropellament al carrer Xalabarder entre un turisme i una menor de 6 anys d'edat. El fet va ser vist per una patrulla dels Mossos d'Esquadra en l'acte i van poder atendre la víctima i portar-la ràpidament al cap de Caldes. Una estada que va ser breu perquè finalment va haver de ser traslladada pels propis familiars a l'Hospital de Mollet. Un cop allà va ser atesa i poc temps després va rebre l'alta metge. Ara mateix l'accident està en fase d'investigació pendent de les dades del vehicle, la via i les manifestacions. Així ha informat el cap de policia Josep Manel López en declaracions a Ràdio Caldes.
2: Poc abans de les 12 del migdia va haver un atropellament al carrer Doctor Xalabarder entre el conductor d'un turisme i una menor de 6 anys que intentava travessar la calçada. El fet va ser visualitzat per una patrulla de Mossos d'Esquadra que circulava pel mateix carrer i els propis agents van fer la primera assistència a la menor i trasllat al cap de Caldes perquè fos atesa. A partir d'aquí va ser traslladada també per propis familiars a l'Hospital de Mollet, on va ser valorada i donada d'alta immediatament. L'accident està en fase d'investigació, pendent de les dades que s'han de recollir de vehicle, via i manifestacions que encara estan pendents.
1: Per sort de tothom, l'accident va quedar en un ensurt i la nena va ser donada d'alta el mateix dia. Aquesta tarda a les 7 se celebra el ple ordinari de juliol. L'ordre del dia té menys d'una desena de punts. Entre els més destacats hi ha l'aprovació dels dos dies festius locals per l'any vinent. La proposta és que siguin el dilluns 17 de maig per la segona Pasqua i el dilluns 11 d'octubre per la Festa Major. També es debatrà l'aprovació d'un conveni amb altres ajuntaments sobre el pla Corresponsables, un programa que ajuda famílies a conciliar la feina i la cura dels fills oferint extraescolars o suport. També es preveu l'aprovació del conveni amb l'Agència de l'Habitatge per la gestió d'ajuts en matèria de rehabilitació residencial, un programa de la Generalitat de Catalunya i finançat pel fons Next Generation, un ple que es preveu mogut per la convocatòria d'una protesta davant l'Ajuntament just abans de la sessió. La palanca ecologista calderina, l'ADENC i el grup de pagesia de Caldes han convocat una concentració i xiulada contra el plàter. A 6:45 de la tarda es farà lectura del manifest, a 3:15 una xiulada i a 7:00 seran el ple municipal recolzant la moció contra el plàter. El podeu escoltar en directe al web de radiocaldes.cat i al 107.8. Ara Caldes ha reclamat un pla municipal d'estiu per adaptar Caldes a la calor i reforçar l'activitat al municipi. El partit ha proposat combinar mesures d'adaptació al canvi climàtic amb una programació cultural, esportiva i de lleure que dinamitzi tots els barris durant els mesos de més calor. Una iniciativa que, tal com assegura en el comunicat a més, vol permetre continuar gaudint del poble tot i la calor. Per fer-ho, proposen l'ampliació dels espais d'ombra natural, campanyes específiques de prevenció per a persones vulnerables, la renaturalització dels espais públics i el reforç de la xarxa de refugis climàtics. Des de l'agrupació política entenen que ara mateix la infraestructura no és possible, però, tot i això, recomanen alternatives més assequibles com jocs d'aigua. I és que ara Caldes no és l'únic partit que proposa mesures per fer front a la calor. Els comuns del municipi han creat un formulari de signatures per reclamar un parc amb jocs d'aigua com els que tenen els municipis veïns. Un equipament públic que, com diuen en el comunicat, serveix per refrescar-se, gaudir, jugar i a l'estiu sense haver de pagar ni dependre de piscines privades. Aquesta nit al restaurant Robert de Nola actua la Swing Collective Big Band. La tercera cita comença a les 9 de la nit i es troba dins el programa d'actes del Sonateca, la proposta cultural que uneix gastronomia i música. Aquesta setmana la música continuarà sonant dins la proposta amb les versions acústiques d'Anna Trias i Núria Coromines al restaurant El Paturrat. Aquest dissabte a les 9 el duet calderí actuarà al restaurant del Centre Històric. La iniciativa impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració s'allargarà fins al 15 d'agost. Pel que fa al temps, avui predominarà el sol durant tota la jornada amb un cel pràcticament serè i sense precipitacions. Les temperatures han pujat ràpidament al llarg del matí fins a assolir una màxima de 34 graus, mentre que la mínima s'ha situat al voltant dels 21 graus. L'ambient ha estat molt calorós, especialment entre el migdia i la tarda, amb vent fluix i variable. De cara a demà es mantindrà la mateixa situació d'estabilitat amb un dia plenament assolellat i sense cap risc de pluja. Les temperatures variaran molt poc respecte a les d'avui, amb una mínima de 23 graus i una màxima de 34, de manera que continuarà l'ambient ben càlid i típicament estiuenc. Unes temperatures que s'han elevat respecte a aquesta setmana i que han fet pujar el risc d'incendis. Caldes de Montbui està ara mateix a fase 3 del Pla Alfa amb un perill molt alt d'incendi, un risc que s'estén al llarg del cap de setmana i amb una baixada d'humitat que, segons Protecció Civil, dificulta la situació. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Aquest dijous, ple municipal. A partir de les 7 de la tarda, segueix en directe a través de Ràdio Caldes la sessió plenària de l'Ajuntament. Quins són els projectes, les iniciatives i les propostes de les diferents formacions polítiques? Quins són els principals temes de debat? Estigues al dia de l'activitat política de Caldes de Montbui. Recorda, dijous, a partir de les 7 de la tarda, sessió plenària de l'Ajuntament de Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

0: Són les 6. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ahir al migdia hi va haver un atropellament al carrer Xalabarder entre un turisme i una menor de 6 anys d'edat. El fet va ser vist per una patrulla dels Mossos d'Esquadra en l'acte i van poder atendre la víctima i portar-la ràpidament al cap de Caldes. Una estada que va ser breu perquè finalment va haver de ser traslladada pels propis familiars a l'Hospital de Mollet. Un cop allà va ser atesa i poc temps després va rebre l'alta metge. Ara mateix l'accident està en fase d'investigació pendent de les dades del vehicle, la via i les manifestacions. Així ha informat el cap de policia, Josep Manel López, en declaracions a Ràdio Caldes.
2: Poc abans de les 12 del migdia va haver un atropellament al carrer Doctor Xalabarder entre el conductor d'un turisme i una menor de 6 anys que intentava travessar la calçada. El fet va ser visualitzat per una patrulla de Mossos d'Esquadra que circulava pel mateix carrer i els propis agents van fer la primera assistència a la menor i trasllat al cap de Caldes perquè fos atesa. A partir d'aquí va ser traslladada també per propis familiars a l'Hospital de Mollet, on va ser valorada i donada d'alta immediatament. L'accident està en fase d'investigació, pendent de les dades que s'han de recollir de vehicle, via i manifestacions que encara estan pendents.
1: Per sort de tothom, l'accident va quedar en un ensurt i la nena va ser donada d'alta el mateix dia. Aquesta tarda a les 7 se celebra el ple ordinari de juliol. L'ordre del dia té menys d'una desena de punts. Entre els més destacats hi ha l'aprovació dels dos dies festius locals per l'any vinent. La proposta és que siguin el dilluns 17 de maig per la segona Pasqua i el dilluns 11 d'octubre per la Festa Major. També es debatrà l'aprovació d'un conveni amb altres ajuntaments sobre el pla corresponsables, un programa que ajuda famílies a conciliar la feina i la cura dels fills oferint extraescolars o suport. També es preveu l'aprovació del conveni amb l'Agència de l'Habitatge per la gestió d'ajuts en matèria de rehabilitació residencial, un programa de la Generalitat de Catalunya i finançat pel fons Next Generation. Un ple que es preveu mogut per la convocatòria d'una protesta davant l'Ajuntament just abans de la sessió. La palanca ecologista calderina, l'ADENC i el grup de pagesia de Caldes han convocat una concentració i xiulada contra el plàter. A 6:45 de la tarda es farà lectura del manifest, a 3:15 una xiulada i a 7:00 seran el ple municipal recolzant la moció contra el plàter. El podeu escoltar en directe al web de radiocaldes.cat i al 107.8. Ara Caldes ha reclamat un pla municipal d'estiu per adaptar Caldes a la calor i reforçar l'activitat al municipi. El partit ha proposat combinar mesures d'adaptació al canvi climàtic amb una programació cultural, esportiva i de lleure que dinamitzi tots els barris durant els mesos de més calor. Una iniciativa que, tal com asseguren el comunicat a més, vol permetre continuar gaudint del poble tot i la calor. Per fer-ho, proposen l'ampliació dels espais d'ombra natural, campanyes específiques de prevenció per a persones vulnerables, la renaturalització dels espais públics i el reforç de la xarxa de refugis climàtics. Des de l'agrupació política entenen que ara mateix la infraestructura no és possible, però, tot i això, recomanen alternatives més assequibles com jocs d'aigua. I és que ara Caldes no és l'únic partit que proposa mesures per fer front a la calor. Els comuns del municipi han creat un formulari de signatures per reclamar un parc amb jocs d'aigua com els que tenen els municipis veïns. Un equipament públic que, com diuen en el comunicat, serveix per refrescar-se, gaudir, jugar i a l'estiu sense haver de pagar ni dependre de piscines privades. Aquesta nit al restaurant Robert de Nola actua la Swing Collective Big Band. La tercera cita comença a les 9 de la nit i es troba dins el programa d'actes del Sonateca, la proposta cultural que uneix gastronomia i música. Aquesta setmana la música continuarà sonant dins la proposta amb les versions acústiques d'Anna Trias i Núria Coromines al restaurant El Paturrat. Aquest dissabte a les 9 el duet calderí actuarà al restaurant del Centre Històric. La iniciativa impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració s'allargarà fins al 15 d'agost. Pel que fa al temps, avui predominarà el sol durant tota la jornada amb un cel pràcticament serè i sense precipitacions. Les temperatures han pujat ràpidament al llarg del matí fins a assolir una màxima de 34 graus, mentre que la mínima s'ha situat al voltant dels 21 graus. L'ambient ha estat molt calorós, especialment entre el migdia i la tarda, amb vent fluix i variable. De cara a demà es mantindrà la mateixa situació d'estabilitat amb un dia plenament assolellat i sense cap risc de pluja. Les temperatures variaran molt poc respecte a les d'avui, amb una mínima de 23 graus i una màxima de 34, de manera que continuarà l'ambient ben càlid i típicament estiuenc. Unes temperatures que s'han elevat respecte a aquesta setmana i que han fet pujar el risc d'incendis. Caldes de Montbui està ara mateix a fase 3 del Pla Alfa, amb un perill molt alt d'incendi. Un risc que s'estén al llarg del cap de setmana i amb una baixada d'humitat que, segons Protecció Civil, dificulta la situació. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Aquest dijous, ple municipal. A partir de les 7 de la tarda, segueix en directe a través de Ràdio Caldes la sessió plenària de l'Ajuntament. Quins són els projectes, les iniciatives i les propostes de les diferents formacions polítiques? Quins són els principals temes de debat? Estigues al dia de l'activitat política de Caldes de Montbui. Recorda, dijous, a partir de les 7 de la tarda, sessió plenària de l'Ajuntament de Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula d'aquest

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
2: Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Sota les llambordes, el racó on les històries respiren. Cada llambarda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: puc pensar les coses.
1: Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
2: Ahir al migdia hi va haver un atropellament al carrer Xalabarder entre un turisme i una menor de 6 anys d'edat. El fet va ser vist per una patrulla dels Mossos d'Esquadra en l'acte i van poder atendre la víctima i portar-la ràpidament al cap de Caldes. Una estada que va ser breu perquè finalment va haver de ser traslladada pels propis familiars a l'Hospital de Mollet. Un cop allà va ser atesa i poc temps després va rebre l'alta metge. Ara mateix l'accident està en fase d'investigació pendent de les dades del vehicle, la via i les manifestacions. Així ha informat el cap de policia Josep Manel López en declaracions a Ràdio Caldes.
3: Poc abans de les 12 del migdia va haver un atropellament al carrer Doctor Xalabarder entre el conductor d'un turisme i una menor de 6 anys que intentava travessar la calçada. El fet va ser visualitzat per una patrulla de Mossos d'Esquadra que circulava pel mateix carrer i els propis agents van fer la primera assistència a la menor i trasllat al cap de Caldes perquè fos atesa. A partir d'aquí va ser traslladada també per propis familiars a l'Hospital de Mollet, on va ser valorada i donada d'alta immediatament. L'accident està en fase d'investigació, pendent de les dades que s'han de recollir de vehicle, via i manifestacions que encara estan pendents.
2: Per sort de tothom, l'accident va quedar en un ensurt i la nena va ser donada d'alta el mateix dia. Aquesta tarda a les 7 se celebra el ple ordinari de juliol. L'ordre del dia té menys d'una desena de punts. Entre els més destacats hi ha l'aprovació dels dos dies festius locals per l'any vinent. La proposta és que siguin el dilluns 17 de maig per la segona Pasqua i el dilluns 11 d'octubre per la Festa Major. També es debatrà l'aprovació d'un conveni amb altres ajuntaments sobre el pla corresponsables, un programa que ajuda famílies a conciliar la feina i la cura dels fills oferint extraescolars o suport. També es preveu l'aprovació del conveni amb l'Agència de l'Habitatge per la gestió d'ajuts en matèria de rehabilitació residencial, un programa de la Generalitat de Catalunya i finançat pel fons Next Generation, un ple que es preveu mogut per la convocatòria d'una protesta davant l'Ajuntament just abans de la sessió. La palanca ecologista calderina, l'ADENC i el grup de pagesia de Caldes han convocat una concentració i xiulada contra el plàter. A 6:45 de la tarda es farà lectura del manifest, a 3:15 una xiulada i a 7:00 serà en el ple municipal recolzant la moció contra el plàter. El podeu escoltar en directe al web de radiocaldes.cat i al 107.8. Ara Caldes ha reclamat un pla municipal d'estiu per adaptar Caldes a la calor i reforçar l'activitat al municipi. El partit ha proposat combinar mesures d'adaptació al canvi climàtic amb una programació cultural, esportiva i de lleure que dinamitzi tots els barris durant els mesos de més calor. Una iniciativa que, tal com asseguren el comunicat a més, vol permetre continuar gaudint del poble tot i la calor. Per fer-ho, proposen l'ampliació dels espais d'ombra natural, campanyes específiques de prevenció per a persones vulnerables, la renaturalització dels espais públics i el reforç de la xarxa de refugis climàtics. Des de l'agrupació política entenen que ara mateix la infraestructura no és possible, però, tot i això, recomanen alternatives més assequibles com jocs d'aigua. I és que ara Caldes no és l'únic partit que proposa mesures per fer front a la calor. Els comuns del municipi han creat un formulari de signatures per reclamar un parc amb jocs d'aigua com els que tenen els municipis veïns. Un equipament públic que, com diuen en el comunicat, serveix per refrescar-se, gaudir, jugar i a l'estiu sense haver de pagar ni dependre de piscines privades. Aquesta nit al restaurant Robert de Nola actua la Swing Collective Big Band. La tercera cita comença a les 9 de la nit i es troba dins el programa d'actes del Sonateca, la proposta cultural que uneix gastronomia i música. Aquesta setmana la música continuarà sonant dins la proposta amb les versions acústiques d'Anna Trias i Núria Coromines al restaurant El Paturrat. Aquest dissabte a les 9 el duet calderí actuarà al restaurant del Centre Històric. La iniciativa impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració s'allargarà fins al 15 d'agost. Pel que fa al temps, avui predominarà el sol durant tota la jornada amb un cel pràcticament serè i sense precipitacions. Les temperatures han pujat ràpidament al llarg del matí fins a assolir una màxima de 34 graus, mentre que la mínima s'ha situat al voltant dels 21 graus. L'ambient ha estat molt calorós, especialment entre el migdia i la tarda, amb vent fluix i variable. De cara a demà es mantindrà la mateixa situació d'estabilitat amb un dia plenament assolellat i sense cap risc de pluja. Les temperatures variaran molt poc respecte a les d'avui, amb una mínima de 23 graus i una màxima de 34, de manera que continuarà l'ambient ben càlid i típicament estiuenc. Unes temperatures que s'han elevat respecte a aquesta setmana i que han fet pujar el risc d'incendis. Caldes de Montbui està ara mateix a fase 3 del Pla Alfa amb un perill molt alt d'incendi, un risc que s'estén al llarg del cap de setmana i amb una baixada d'humitat que, segons Protecció Civil, dificulta la situació. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Sants i benvinguts i benvingudes a aquest ple ordinari del mes de juliol. Proposem quatre... Sí que els demanaria, sisplau, que puguin posar els mòbils en silenci. I per tant, doncs, som-hi, anem a començar el ple del mes de juliol. Proposem quatre punts d'urgència dins de l'ordre del dia, que passarem a votar un a un. Els dos primers són dues certificacions d'obres, el punt de la certificació d'obra número 17 de l'Institut Escola Calderí Pic del Vent. La segona certificació d'obra és la de la rehabilitació de l'antic balneari de Can Rius. Les urgències doncs estan argumentades amb el fet de que aquesta setmana s'han pogut elevar i com que en general les presentaríem en el ple següent, però al ser període d'estiu, d'aquesta manera podem ja fer front als pagaments i així també doncs no causem un perjudici a les mateixes empreses. I les dues següents, els dos següents punts és l'aprovació de les al·legacions del Pla Territorial Sectorial, del Plater, i la moció que presenten els grups municipals d'Ara Caldes i de Junts per Caldes, també del Plater. Per tant, dos punts diferents en referència al Plater. Per tant, hem de votar la inclusió de les urgències per poder integrar-se a l'ordre del dia. Comencem en la primera de les urgències. Haig de justificar, abans de les votacions, haig d'excusar el regidor Armando Cañizares del Partit Socialista, que per motius personals avui no ens pot acompanyar. I per tant, som-hi, anem a incloure o no, en primer lloc, la certificació d'obra de l'Institut Escola Calderí Pic del Vent. Els sembla a tots bé el fet d'incloure el punt, per tant, vots favorables de la inclusió, per tant queda inclòs per 16 vots favorables. La certificació d'obra de l'antic balneari de Can Rius, els sembla passar la votació, per tant vots a favor, queda inclòs el punt a l'ordre del dia. L'aprovació de les al·legacions del Plater, vots a favor, i la moció dels grups d'Ara Caldes i de Junts per Caldes també pel Plater. Per tant, vots favorables de la inclusió d'urgència, abstencions, per tant queda aprovat per 14 vots favorables i dues abstencions, les abstencions del Partit dels Socialistes. Per tant, tenim ja ordre del dia establert i ara sí, comencem. El primer punt és l'esborrany de l'acte de la sessió anterior, del 25 de juny, que si no tenen cap impediment donaríem per bo, per assentiment. El punt número 2 és l'aprovació del Pla Anual Normatiu per l'exercici 2026. I aquí li passo la paraula a la senyora secretària. Endavant.
1: Bona tarda, moltes gràcies. Doncs venem pel segon punt de l'ordre del dia, que es proposa aprovar el Pla Anual Normatiu per a l'exercici 2026. Es detalla a la proposta, per tant no procedeixo a la seva lectura. És una previsió descrita en aquest apartat, però que té un caràcter informatiu, és conseqüència i per tant doncs, no obliga al seu compliment, però aquesta existència d'aquest pla normatiu establert a l'article 132 de la llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques i publicar aquests acords al tauler electrònic de la corporació, al butlletí oficial de la província de Barcelona i al portal de transparència. No obstant això, el ple de l'Ajuntament resoldrà el que estimi pertinent.
0: Moltes gràcies. Es tracta d'un marc normatiu que es preveu a nivell anual per aquest 2026 que tenen referenciat. No sé si algun de vostès vol fer alguna pregunta, algun aclariment. No? Passem directament a la votació del punt 2. Vots a favor, abstencions. Per tant, queda aprovat per 12 vots favorables i 4 abstencions, les abstencions del grup d'Ara Caldes. El punt tercer és el d'aprovar les dues festes locals de Caldes de Montbui per l'any 2026, que serien el dia 17 de maig, el dilluns de Pasqua a Granada, i l'11 d'octubre, que seria el dilluns de Festa Major. Senyora secretària, endavant.
1: Bé, doncs, tal com ha comentat, es proposa l'aprovació d'aquestes dues festes locals pels dies 17 de maig de 2027 i 11 d'octubre del 2027. Són dates que han estat escollides com a resultat de la consulta realitzada a totes les empreses i associacions empresarials, escoles, entitats associatives i grups polítics amb representació al municipi. I en segon lloc es proposa la notificació de l'acord al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat abans del dia 31 d'agost de 2026. No obstant això, el ple de l'Ajuntament resoldrà el que estimi pertinent.
0: Moltes gràcies. Són els festius locals, anava a dir tradicionals. No sé si algú de vostès vol fer alguna intervenció. Passem a la votació. Vots a favor? Abstencions? Tornem a repetir. Vots a favor? Està excusat, regidor Suárez. Vinga. Per tant, queda aprovat per unanimitat. El punt quart és l'aprovació del contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments pel desplegament del pla corresponsables en el marc de la resolució que es detalla, pel qual s'aprova la transferència destinada a desplegar el pla corresponsables a Catalunya per l'exercici 2025. Senyora secretària.
1: Es proposa aquesta aprovació del contingut i la signatura d'aquest conveni. És un conveni de col·laboració pel desenvolupament del pla en el marc de la resolució d'11 de desembre, per la qual s'aprova la transferència destinada a desplegar el pla corresponsables a Catalunya per a l'exercici 2025 amb diversos municipis que formen part de l'àrea bàsica de serveis socials. I en segon lloc, és facultar el senyor alcalde per la signatura d'aquest conveni, trametre el conveni al Registre de Convenis de la Generalitat i notificar l'acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental i a l'àrea de serveis econòmics de l'Ajuntament. No obstant això, el ple de l'Ajuntament resoldrà el que estimi convenient.
0: Moltes gràcies. Aquí passo la paraula a la regidora Roser Xalabarder. Endavant.
2: Moltes gràcies. Això és... Es tracta justament d'aquesta actuació de la Generalitat per al pla de corresponsables. Seria una borsa d'hores de canguratge per quan es facin diverses activitats a Caldes perquè les famílies amb infants de 3 a 14 anys

0: Paraules demanades? No? Per tant, sí, la portaveu del PSC, endavant, Carla Millà.
1: Sí, bon vespre. Entenem que la importància del pla corresponsables, i som conscients de que en molts municipis del nostre voltant ja s'està començant a implementar, i de fet, d'una manera, precisament en la comissió informativa ho parlàvem, no? Molt fructífera. Sí que entenem que entenem i desitgem que aquest pilotatge en el que participarà Caldes pugui servir perquè realment el pla corresponsables acabi implementant-se com un possible espai de conciliació familiar, més enllà de quan hi hagin potser activitats municipals, sinó més enllà d'això, perquè entenem que és la necessitat que poden tindre moltes famílies que potser no tenen una xarxa de suport, que no tenen persones amb qui poden quedar-se o que no tenen els recursos per poder pagar un canguratge, i entenem que i desitgem que realment aquest pilotatge serveixi per poder ser el dibuix d'un futur servei que puguem oferir a nivell municipal.
0: Moltes gràcies. De fet, ho comparteixo. Jo crec que és una bona iniciativa, encara potser massa pionera pel municipi de Caldes, i per tant, doncs som-hi, no? Si els sembla, passem a la votació. Vots a favor. Per tant, queda aprovat el punt 4 per unanimitat. El punt número 5 és el d'aprovar el contingut i la signatura de l'addenda al conveni de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en relació amb l'Oficina de Rehabilitació per la gestió dels ajuts en matèria de rehabilitació residencial aprovats per la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla Estatal de Recuperació, Transformació, Resiliència dins dels Next Generation. Endavant, senyora secretària, té la paraula.
2: És aprovar el contingut i la signatura de l'addenda del conveni de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, és en relació a l'Oficina de Rehabilitació per a la gestió dels ajuts en matèria de rehabilitació i residencial aprovats per la Generalitat en el marc d'aquest Pla Estatal de Recuperació, Transformació i Resiliència. En segon lloc, és facultar l'alcalde per la signatura d'aquesta addenda i notificar l'acord i trametre l'addenda a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. El ple de l'Ajuntament, però, resoldrà el que estimi pertinent.
0: Regidora d'Habitatge, Núria Carnet, té la paraula.
3: Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Bé, doncs, a explicar-los una mica en context, doncs que des de l'any 2021 es va fer aquest primer conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya pel que fa a l'Oficina de Rehabilitació Municipal. Ara fa un any, el 24 de juliol del 25, es va fer la primera addenda i avui el que fem és aprovar la segona addenda. M'agradaria explicar, i aprofitant que avui tenim tant públic, també en què consisteix aquesta oficina. No? És una oficina que ajuda la relació a demanar ajudes per la rehabilitació. És una finestreta única que ajuda a coordinar, a informar, a assessorar i a facilitar a la gestió dels ajuts i la prestació dels serveis. Contribueix també a facilitar la implementació i la gestió integral de tres programes, bàsicament. Un, el primer és el programa d'ajuts d'actuacions de rehabilitació de millora, d'eficiència energètica a nivell d'edificis, tant si és residencial col·lectiva com dels seus habitatges també unifamiliars. Hi ha un segon programa, que és programa d'ajuts a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges, i un tercer programa d'ajuts que és pel llibre de l'edifici, per l'elaboració del llibre de l'edifici, que és necessari per la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació. Doncs bé, avui el que fem bàsicament és aprovar la segona addenda de pròrroga d'aquest conveni, que incorpora unes millores, que d'una banda és doncs aconseguir que estigui garantida la subvenció, que no estigui condicionada que les obres finalitzin en una data en concreta. Això és un punt important perquè a vegades per tempos es podia posar en perill aquesta subvenció. En segon lloc, la pròrroga per les actuacions d'oficina del 31 de desembre del 26 i la justificació d'aquestes fins al 31 de març del 27, i en tercer lloc, la pròrroga per l'execució de les obres fins al 31 de desembre del 27 i la justificació d'aquestes al 31 de març del 2028. I això és tot.
0: Moltes gràcies. Hi han paraules demanades? No? Passem a la votació. Vots a favor? Per tant, queda aprovat el punt número 5 per unanimitat. 16 vots favorables. El punt 6 és el d'aprovar la cessió d'una superfície de 366,24 metres quadrats del carrer Priorat, sense número, propietat de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, inscrits a l'inventari de béns amb els números 42 i 43, a favor del Consorci per la gestió dels residus del Vallès Oriental, per la implementació i la gestió de la nova deixalleria comarcal a Caldes de Montbui. Senyora secretària, endavant.
2: És aprovar, per tant, aquesta cessió, és la superfície de 366,24 metres quadrats al carrer Priorat, propietat de l'Ajuntament, que els tenim inscrits a l'inventari de béns amb els números 42 i 43 a favor del Consorci per la gestió de residus del Vallès Oriental, i és justament per aquesta implementació i gestió de la nova

0: la deixalleria, fer constar aquesta circumstància alimentària de l'Ajuntament i facultar l'alcalde per la signatura de la documentació necessària per l'acompliment d'aquesta sessió, el que se sotmet a consideració del ple de l'Ajuntament.
1: Moltes gràcies. Aquest punt em porta a parlar de l'ampliació de la deixalleria. Aquesta legislatura, aquest mandat, precisament hem fet, crec, s'està fent molta obra pública al municipi de Caldes. La majoria de les obres públiques estan anant amb molta normalitat. Podríem parlar de l'Escola del Carme, de Can Rius o de l'Institut d'Escola. Aquestes obres que impulsa el Consorci de Residus pel Vallès Oriental doncs no han anat tan bé perquè l'empresa directament va fer suspensió de pagaments. I per tant haurà estat uns 2 mesos i mig l'obra, anava a dir, no, primer a baix nivell i després evidentment per aturada. Crec que el Consorci de Residus ha reaccionat ràpid, aquí felicito el regidor David Través, que és el nostre delegat en el mateix Consorci de Residus, que és un consorci públic de tots els ajuntaments del Vallès Oriental amb qui estem inscrits, i hem aconseguit que justament, crec que va ser la setmana passada, les obres es busqués una nova empresa i es recuperés l'activitat. Esperem, per bé de tots els calderins i calderines, que el més aviat possible, tant de bo sigui cap a finals d'any, doncs aquesta obra pugui estar acabada i per tant tinguem ja la deixalleria ampliada. Aquest punt, que és el punt número 6 de l'ordre del dia, és una qüestió molt tècnica sobre una cessió d'una superfície que té a veure justament amb l'ampliació de la deixalleria. Algun dubte, alguna pregunta? Sí, passem a la votació. Vots a favor. Per tant, queda aprovat per unanimitat. El punt número 7 és l'aprovació de la certificació d'obra número 17 i la factura corresponent del contracte de l'obra del projecte d'ampliació de l'Institut Escola Calderí Pic del Vent. Aquí passo la paraula a la interventora municipal. Endavant.
2: Bona tarda. Es proposa al ple aprovar la certificació d'obra, la número 17, del projecte de l'ampliació de l'Institut Escola Calderí Pic del Vent, presentada per la UT Voltes Calderí Pic del Vent. En segon lloc, aprovar la factura corresponent a aquesta certificació i l'obligació reconeguda per l'import de 189.695,44 €. No obstant, el ple aprovarà el que consideri convenient.
1: Moltes gràcies. Passo la paraula al regidor d'Urbanisme i Obra Pública, Jordi Martín.
3: Bon vespre, moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, aquesta és una certificació, encara en queden, si no recordo malament, 2 o 3 més per acabar tot el que són les certificacions. L'edifici ja és públic i notori que està acabat i, per tant, el més important és, evidentment, la fi d'aquests 18-19 anys de barracons de l'escola, i el que queda per executar encara aquest estiu és la pista poliesportiva. Es van retirar la setmana passada o fa 15 dies ja els barracons físicament, i el que s'executarà és en aquella zona la pista poliesportiva, que en principi gaudiran tots els infants de l'Institut d'Escola. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Alguna paraula demanada? Passem a la votació. Vots a favor. Queda aprovada la certificació número 17 per unanimitat. El punt número 8 és l'altra certificació d'obra, la número 13, presentada per Natursystem, el projecte de rehabilitació de l'antic balneari de Can Rius. Senyora interventora, endavant.
2: Doncs es proposa al ple aprovar la certificació d'obres, la número 13, presentada per Natursystem SLU, corresponent al projecte de rehabilitació de l'antic balneari de Can Rius, de la fase 1. També es proposa aprovar la factura corresponent a aquesta certificació i el reconeixement d'aquesta obligació per l'import de 324.472,23 €. No obstant, el ple aprovarà el que consideri oportú.
1: Moltes gràcies. I també per explicar l'estat de l'obra, si vol, el regidor Jordi Martín té la paraula.
3: Moltes gràcies de nou, senyor alcalde. Bé, en principi, molt breument, l'obra de Can Rius està funcionant tal com estava previst, cosa que sovint no passa amb les obres. En aquest cas ja està a punt d'iniciar-se la fase 2, que és el que van aprovar fa un o dos plens endarrere. Tenim ja tota l'estructura rehabilitada, cosa que és molt bona notícia, i el que s'està fent és ara mateix el que són instal·lacions i tancaments, perquè la coberta ja està també al 100% rehabilitada, totes les parts d'estructura que s'havien de reformar, totes les parts de fusta que s'havien de rehabilitar, les que s'havien de mantenir, que estaven correctes, i tot el que són tot el que és la part, diguéssim, dels taulers que aguanten, que suporten les teules, que aquesta sí que gairebé s'ha canviat en la seva totalitat. Per tant, les obres estan en marxa, les obres no s'aturaran a l'estiu, i aquesta fase 2, que correspon sobretot a la part, diguéssim, que no és visible des del carrer, a la part que es veu des del pont, del que és el pati del propi Can Rius, que es convertirà evidentment en un espai públic, doncs començaran en breu. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Hi ha paraules demanades. Passem a la votació. Vots a favor. Per tant, queda aprovat per unanimitat. Avancem al punt número 9, que és el d'aprovar les al·legacions al Pla Territorial Sectorial per la generació elèctrica, eòlica i fotovoltaica, les seves línies d'evacuació i els seus elements d'emmagatzematge, l'anomenat com a plàter, elaborades per el regidor d'Acció Climàtica de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, que incorporen les propostes del grup municipal del Partit dels Socialistes i aprovar la presentació de les al·legacions al plàter, a l'Institut Català de l'Energia, l'ICAEN, i indicant com a assumpte al·legacions al projecte de decret pel qual s'aprova el plàter tràmit d'audiència. Senyora secretària, endavant.
0: Bé, doncs, ja, el títol és el que anem a aprovar, per tant, és aquest primer punt, que seria aprovar les al·legacions al Pla Territorial Sectorial. La proposta conté íntegrament el text d'aquestes al·legacions. Aquest Pla Territorial Sectorial és per la generació elèctrica, eòlica i fotovoltaica, les seves línies d'evacuació i els seus elements d'emmagatzematge, que s'han elaborat pel regidor d'Acció Climàtica de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, que incorporen les propostes del grup municipal del PSC. I en segon lloc, doncs, és aprovar també la presentació d'aquestes al·legacions al plàter, en el supòsit doncs, que siguin aprovades, a l'Institut Català d'Energia, i indicar com a assumpte al·legacions al projecte de decret pel qual s'aprova el plàter tràmit d'audiència. No obstant això, el ple de l'Ajuntament resoldrà el que estimi convenient.
1: Moltes gràcies. Obriré un torn d'intervencions, suposo que els diferents grups voldran intervenir. Primer passaré la paraula per explicar aquestes al·legacions que presentem al plàter, justament passant-li la paraula al regidor Jordi Martín.
3: Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, les al·legacions que hem preparat estan dividides en quatre parts, una primera part d'antecedents d'introducció, després tenim tot el que fa referència. És una al·legació propositiva, d'alguna manera remarcar que el plàter és evidentment una iniciativa que no és municipal, és una iniciativa de la Generalitat, però que és molt important que com a Ajuntament, com a poble, diguem la nostra, una part, insisteixo, repeteixo, d'introductiva, una part que fa referència al sòl urbà, una part que fa referència al sòl agrícola forestal i després dues propostes més. Com a introducció, és molt important que recordem tots i totes que estem en un moment que el marc és el canvi climàtic. Hi ha proves inequívoques que la Terra s'està escalfant.
1: Els demano, sisplau, un moment de silenci. Cada regidor i regidora podrà intervenir. I per tant, regidor Jordi Martín, segueixi amb la seva intervenció.
3: Molt bé, gràcies, senyor alcalde. Bé, hi ha proves inequívoques que la Terra s'està escalfant a un ritme sense precedents. La temperatura global està augmentant, el nivell del mar està pujant, les glaceres s'estan retirant i els esdeveniments extrems estan augmentant en freqüència. Les causes són clares. Les activitats humanes estan impulsant la tendència d'escalfament global observada des de mitjans del segle XX. I els efectes són irreversibles per a les persones vives avui i empitjoraran mentre els humans seguim afegint gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. La resposta al canvi climàtic implica un enfocament doble, la mitigació i l'adaptació. Evidentment, la mitigació implica reduir aquestes emissions i l'adaptació és reduir els riscos derivats dels efectes nocius del canvi climàtic que ja estem patint. En quant al Plater, els punts claus que marca aquest pla, el Plater intenta donar resposta, una resposta simultània a l'emergència climàtica, a la dependència energètica exterior i a la competitivitat del nostre país. Han calculat que requerirà una instal·lació de 62.000 megawatts d'energia renovable fins l'any 2050 per donar compliment als compromisos europeus. El Plater és una figura d'ordenació territorial, un instrument de planejament que està per sobre dels POMs. Això és molt important.
1: Si us plau, demanaré ordre al ple. Estem al ple municipal on els regidors i regidores electes del nostre consistori podran exposar les seves visions, podrem fer un debat, podrem votar, i així és com funciona la democràcia. Sí que els demanaria, si us plau. Així és com... Aquí és on els demanaria, si us plau, que tinguin respecte pels regidors electes, siguin del color polític que siguin, perquè puguin exposar les seves opinions. I després, de forma democràtica, passarem a la votació, en aquest cas, per valorar les al·legacions al Plater. I per tant, així és com funciona la política municipal i la política en general. I per tant, sisplau, regidor Martín, segueixi amb la seva intervenció.
3: Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, en l'apartat de sòl urbà, quines són les propostes que fem? A Caldes de Montbui, els darrers anys, hi ha hagut un increment exponencial del nombre d'instal·lacions fotovoltaiques. En bona part, gràcies al context general, una baixada dels preus dels panells fotovoltaics, un increment de les subvencions i, òbviament, una pujada del preu de l'electricitat. En el cas particular del nostre municipi, hem passat de 7 instal·lacions que hi havia el 2019 a més de 600 a l'any 2026. Per tant, és un increment molt gran i també ha sigut clau, evidentment, la creació de la nostra comunitat energètica local, la CEL de Caldes, la comunitat energètica pública, ara mateix més gran de Catalunya. Aquí fem dues propostes, seré breu. La primera és demanar als regidors del Plater, demanar a la Generalitat augmentar o flexibilitzar alguns dels paràmetres urbanístics dels POMs, per exemple, el que fa referència a ocupació i edificabilitat en parcel·les de polígons industrials i de zones comercials, permetent elements auxiliars, tipus pèrgola fotovoltaica, sobre els aparcaments. Aquesta és una mancança i que, si fos possible, és molt probable que moltes empreses tirarien endavant i posarien aquestes pèrgoles. La segona proposta fa referència a fer obligatòria la col·locació d'instal·lacions fotovoltaiques en les cobertes de tots els edificis de nova planta. Això, per fer-ho, caldria modificar la secció 5 del DBHE, del Codi Tècnic de l'Edificació, on ara mateix és obligatori en els edificis de més de 1.000 metres quadrats. La proposta de l'Ajuntament és fer-ho obligatori en edificis que no cal que tinguin 1.000 metres quadrats. Per tant, d'alguna manera, incrementar aquestes plaques fotovoltaiques en les cobertes del sòl urbà. El següent àmbit, evidentment, és l'àmbit del sòl agrícola i forestal. La majoria dels POMs, i en particular el de Caldes de Montbui, protegeixen els boscos, promouen valors paisatgístics i reforcen els corredors naturals. Per tant, caldria ser prudents i respectar les directrius dels instruments urbanístics vigents. Malauradament, la proposta del Plater a Caldes de Montbui no discrimina entre els sòls d'especial protecció agrícola i els d'especial protecció forestal. La demanda del Plater de generació en aquests sòls és de 22 megawatts. Nosaltres des de l'Ajuntament proposem concentrar aquest sòl no urbà reservat en dues zones. En dues zones que, ara explicaré per què, creiem que són oportunes, que serien dues zones que hi ha molt properes al polígon industrial de la Borda, que és on ja hi ha, si mirem el plano orientat al nord, òbviament, en l'est ja hi ha una instal·lació d'un megawatt, i al nord, just creuant la carretera de la C1415 cap a Granollers, també hi ha una prevista que està allà a les acaballes de la seva tramitació. Per tant, són llocs on ja hi ha o ja hi haurà properament instal·lacions fotovoltaiques, per tant, creiem oportú que de les 100 ubicacions, més de 100 ubicacions que el Plater proposa en el nostre municipi, es concentrin, tot en comptes de 100, passar a dues. A dues en zones on ja la pròpia Generalitat ha aprovat instal·lacions. Primer, perquè són en clau F22, que és la clau agrícola, i no és ni F1 ni F3, que seria agrícola i forestal d'especial protecció. Per tant, aquesta proposta deixa tots els terrenys d'agrícoles d'especial protecció sense, en principi, a priori, sense que hi hagin reserves d'espai per posar instal·lacions. Per què aquestes dues ubicacions? Perquè són molt properes al consum. El polígon industrial de la Borda i el nucli urbà, òbviament, és el que més consumeix en el nostre municipi, i per tant, posar instal·lacions properes el que fa és que les línies d'abocament d'aquesta energia puguin ser soterrades i molt més curtes. Perquè posant-les d'aquesta manera evitem talls als corredors naturals que marquen el POUM i el Pla Territorial Metropolità de Barcelona. I perquè amb 35 hectàrees es poden instal·lar els 17 megawatts que requereix el Plater, no en el 20%, que serien al voltant d'unes 600, o algo així, una quantitat molt gran, que és el que feia Per tant, passem d'una afectació, entre cometes, de més del 20% del territori a una afectació de l'1,3%. Aquesta, a més, és una proposta a nivell orientatiu o a tall d'exemple, tot i que es podria realitzar en altres zones respectant també aquests condicionants proposats. S'entén que la decisió final correspon a la Generalitat de Catalunya, però sí és important que nosaltres responguem, perquè ja s'ha anunciat els darrers dies que hi haurà un segon període d'al·legacions. Per tant, presentem ara al·legació i després comprovem com deixa la Generalitat aquesta al·legació, i encara tindrem un altre període per poder tornar a fer un segon període d'al·legacions. Molt breument, perquè és llarg el document. Aquest document jo crec que pràcticament és públic, perquè s'ha enviat a totes les associacions de veïns, s'ha enviat també des de la setmana passada, ho tenen...
4: només es poden demanar.
3: Des de la setmana passada li vam fer arribar a l'associació de pagesos, de la pagesia de Caldes, el senyor el seu president, el senyor Ullà. I bé, la realitat és que fem una proposta una mica disruptora, que és en aquest document està en el punt 3. La llei d'urbanisme regula, resumint molt, que quan es fa un desenvolupament d'un sector urbanístic, un cop fetes totes les sessions obligatòries, que són les zones verdes, els equipaments i els vials, l'aprofitament que queda s'ha de repartir un 90% pel privat i entre un 10 i un 15% per l'Ajuntament del municipi on es fa aquest desenvolupament urbanístic. Si tenim en compte que el Plater zonifica, hi haurà uns terrenys que quedaran d'alguna manera, podríem dir-ne, requalificats, i que tindran un aprofitament major que d'altres. Per tant, es podria crear el concepte d'aprofitament energètic similar a l'aprofitament mig i demanar un percentatge de l'energia que es produeixi en aquest sòl no urbà que anés en els ajuntaments per poder, doncs, per exemple, en el cas de Caldes de Montbui, poder ampliar encara a més famílies aquesta comunitat energètica pública. Finalment, com a conclusions en el document, es parla d'oportunitat, equilibri i generositat. Cal defensar el territori, però també tenim l'obligació de fer la transició energètica per deixar un planeta millor per a les properes generacions. Per tant, davant d'aquesta contradicció, el Plater és l'oportunitat per fer-ho possible, i entenem que cal també un punt de generositat, evidentment. L'al·legació al plater de l'Ajuntament de Caldes d'Amunt és principalment propositiva, amb una alternativa d'ubicació de les reserves per a instal·lacions més aterrada a les particularitats del nostre municipi i del POUM, també amb un conjunt de propostes que millora per facilitar la implantació de les energies renovables tant al nostre municipi com a tot Catalunya. Moltes gràcies.
1: Gràcies. Seguidament, els diferents grups polítics podran intervenir. Passarem la paraula al portaveu Joan Duran.
5: Gràcies, alcalde. Bona tarda a tots i totes, veïns i veïnes. En relació a les al·legacions que presenta Esquerra, i crec que són dues petites esmenes del PSC, des d'ara, Caldes, pensem que aquestes al·legacions haurien de ser en nom del poble de Caldes, de tot el poble. Amb qui s'ha consensuat aquesta proposta? A nosaltres no ens consta en cap moment que s'hagi mantingut un procés d'informació i diàleg amb totes les persones propietàries afectades, amb la pagesia, amb les entitats, ni amb el conjunt de la ciutadania. O anem equivocats? I precisament aquesta és una de les principals mancances que volem denunciar avui. Quan fa que s'estan treballant aquestes al·legacions i ni els grups municipals d'aquest consistori hem tingut la possibilitat de participar-hi, o si més no, de ser informats? També ens sap greu que des del govern municipal, o part d'ell, no s'hagi impulsat un procés per explicar públicament què representa el plàter, quines afectacions pot tenir per Caldes i quin és el contingut de les al·legacions que ara molta gent, penso jo, que se n'han enterat per primera vegada. Quan parlem d'un pla que pot condicionar el nostre territori durant dècades, els veïns i les veïnes tenim el dret a estar informats i informades i a poder opinar abans que les decisions quedin fixades. I d'oportunitats no n'han faltat. Per exemple, dimarts passat, veig cares que hi eren a la sala noble de Can Rius, sent prudents érem una cinquantena de persones, jo crec que eren més, es va estar parlant del plàter. Què costa parlar-ne i debatre? És més feina? Sí, és més feina. Arribar a un punt d'entesa és més complicat? Evidentment, és molt més complex. Però estem parlant d'un projecte que ens hipoteca. I la resta del país? Moltes vegades ens omplim la boca de Catalunya, del Principat, i després què? Els deixem a l'estacada, ens centrem en el que ens pertoca a nivell de municipi, i després què? Hi ha municipis del Principat molt, molt afectats per l'obertura que deixa el plàter en el seu terme municipal. I això pensem que és molt greu. D'altra banda, nosaltres pensem que les al·legacions parteixen d'una premissa equivocada. Donen per bona la potència que el plàter ens assigna a Caldes. Per què Caldes ha d'assumir aquesta potència? En primer lloc, pensem que primer caldria justificar els criteris d'aquesta assignació. El mateix amb les ubicacions, abans de saber si són necessàries, si no s'ha consensuat amb la propietat, aviam si se'ns pot respondre això, ni comunicat amb la ciutadania, doncs per què es proposen aquestes ubicacions. Evidentment, i veiem cartells aquí també, realment no s'ha esgotat el potencial dels espais artificialitzats. I torno al mateix d'abans, falta la participació real. Una decisió que condiciona d'aquesta manera no es pot prendre sense haver escoltat abans tots els agents implicats. I com a missatge final, nosaltres no estem en contra de la transició energètica. De fet, a la moció que conjuntament amb Junts per Caldes hem liderat i que es defensarà després, això ho deixem molt i molt clar. Però el que sí que defensem és una transició energètica planificada, participada i territorialment justa. I això el plàter no ho fa. La diferència és clara. Les al·legacions que assumeixen el plàter, i intenten adaptar-hi Caldes. El nostre punt de vista és que primer cal revisar el plàter abans que Caldes s'hi hagi d'adaptar. Gràcies.

0: Gràcies pel grup socialista, la seva portaveu, Carla Millán.
1: Sí, bé, bon vespre. Entenem que de fet, la darrera intervenció ens sobta en algunes de les qüestions que es mencionen, bàsicament perquè no acaben de ser certes del tot. Aleshores, sí que és cert que suposo que totes les que hem assistit a alguna de les xerrades de presentació del pla, teníem escoltat a la gent, especialment els tècnics que l'han redactat i que l'han preparat, entenem i hem tingut en compte quins són els valors tècnics o científics que han utilitzat per desenvolupar-lo. Bàsicament, de fet, a les presentacions, una de les coses que es posava en valor ja sobre de la taula és el fet de que quan s'ha intentat regular una territorialització de les energies renovables, entenent que si volem avançar cap a una sobirania energètica, no? Si parlem de la necessitat d'autoabastir-nos a nivell energètic i si volem fer-ho de manera renovable o no, això cadascú decideix. En aquest cas, el que s'està proposant que sigui és energètic, si realment ens volem acabar desconnectant en algun moment de les centrals nuclears, que entenem que hauria de ser el camí, almenys és el nostre, no el de tothom, això ja ho tenim més que assumit. Entenem també que òbviament hi ha una part de la nostra conducta que hem de modificar, segurament serà reduir part dels nostres consums, també serà part de reduir combustibles fòssils, també moltes vegades doncs, reduir aquests combustibles fòssils també implicarà una electrificació major de, doncs, per exemple, la nostra mobilitat, els nostres consums, i com quan parlàvem abans d'una crisi climàtica, doncs moltes vegades és més sovint que tot avui en dia doncs, necessitem majors climatitzacions, que és el que demanem pels nostres centres educatius, pels nostres centres públics, moltes vegades pels nostres habitatges, per tindre una vida més digna. No? I aleshores entenem que una de les grans reclamacions, i de fet moltes vegades precisament pel sector, el sector de la sostenibilitat o les entitats envoltades al medi ambient, una de les coses que demanaven és dir, ostres, no ens podem basar, no?, en com dèiem, a tindre territoris que es vegin més penalitzats que altres, com ara, per exemple, tenim un camp de Tarragona amb 3 centrals nuclears, no?, que potser també és una mica injust tindre una zona del nostre territori, del nostre principat, del que parlava el senyor Duran, amb 3 centrals nuclears ara mateix. Segurament, si parléssim allà, potser els agradaria més que arribéssim a desconnectar-nos d'elles. Aleshores, sí que és veritat que només hi ha una manera de poder fer aquesta planificació o plantejar-la, i entenem que ha de ser d'una manera territorial, ha de ser una manera justa pel nostre territori, no? No podem tindre uns territoris que tinguin que ser les grans creadores d'energia de la resta, no? A lo millor aquest concepte de generositat és una mica també el que buscava repartir el plàter, i com dèiem, tot i que hi hagi qui està intentant vendre que la projecció que hi ha territorial del desenvolupament de les energies renovables és ja directament una iniciativa d'ocupació d'aquells espais, i no ho és en cap moment, simplement el que s'intenta determinar és potencialment quins espais podrien ser útils, quins espais no podrien ser útils, quins haurien de plantificar-se, i fer un repartiment de volums de producció d'energia per municipis, per una qüestió tan bàsica com que a nivell de sostenibilitat també estem parlant del fet de que cada cop més una de les coses que hem de reduir és reduir distàncies entre la producció i el consum, perquè això també contamina, intentar que les produccions s'adaptin, òbviament, als espais de consum, no? I això és una realitat i és una obvietat, no? Aleshores, doncs, d'aquí és una mica d'on parteixen les dades. Si parles amb la gent de l'ICAEN, que són, jo crec que unes tècniques que porten molts anys intentant lluitar i empènyer realment polítiques vinculades al medi ambient, a la sostenibilitat i a la transició energètica, una de les coses que parlaven, no?, i especifiquen, de fet són públiques les 141 capes que s'han utilitzat. Són públiques, més que res, perquè si entren a la web de l'ICAEN estan publicades totes i cada una d'elles. No, a mi no me les ha passat ningú, estan públiques depenen de diferents àmbits, es parla de l'urbanisme, del territori, del medi ambient, del paisatge, de la cultura, de l'agricultura i de l'energia, tipus de produccions que n'hi ha, tipus de territoris, tipus protegits, tipus de natures, afectacions al paisatge, òbviament culturals, no? Entenem que també hem de defensar, i una de les reclamacions que hi ha hagut històricament també era el dir, bueno, si hem de fer una planificació sobre aquest àmbit energètic, anem a proposar on hauria de ser. que de fet l'obertura de l'espai d'al·legacions i l'espai de propostes, precisament el que busques això és, us hem donat una primera proposta de mapa que cada territori intenti unificar-la o faci les seves al·legacions sobre el que no considera oportú i el que sí que considera oportú, no? El regidor de Medi Ambient fa un moment deia, bueno, doncs la nostra proposta segurament eren 100 taques més o menys dissipades en alguns casos menys, si les unifiquem en dos taques o en dos espais, potser segurament tindrem una afectació territorial menor, tindrem la mateixa generació de potència, no? Estàvem parlant d'unes 35 hectàrees ocupades, aconseguiríem més o menys generar l'energia que necessitaríem, òbviament no sé per ser sobirans energèticament a Caldes, ojalà fos només amb 35, però sí, per apropar-nos segurament a aquestes dades de que si totes complissin més o menys amb la nostra producció energètica, en algun moment podríem acabar doncs, tancant aquestes tres centrals nuclears, sent més sobiranes energèticament i poder tenir doncs, una reducció segurament del CO2 i intentar salvar una miqueta la situació a la que ens anem agreujant dia a dia. No? Com a grup municipal vam rebre la vegada que vostès les al·legacions i van ser ahir, o sigui que... Però sí que és veritat que ens ha semblat bé la idea d'unificar espais, no som l'únic territori, si parleu amb altres municipis del nostre voltant estan fent al·legacions molt similars per unificar més o menys terrenys i zones que fossin potencialment de generació energètica, i per un altre cantó sí que és veritat que es feia la proposta que entenem que és ambiciosa de demanar un cànon, igual que es pot demanar quan es fan... en l'àmbit, per exemple, molt típic que és el de l'habitatge, no? De reclamar a nivell municipal habitatge que pugui ser de protecció oficial, no? Doncs que hi hagi un cànon vinculat a que, si en algun cas es planteja que aquestes instal·lacions acabin sent d'una empresa privada que pugui fer-ne un lucre, que podria ser, que no té per què. Aleshores, l'al·legació que hem intentat fer o l'esmena que vam fer i que se'ns ha acceptat de manera inicial i si s'aprova doncs quedarà aprovada, és el fet de que si aquestes instal·lacions no estan fetes per empreses privades i qui les impulsa són comunitats energètiques ciutadanes sense ànim de lucre i per tant entenem que aquesta energia anirà directament a rebre-la a la ciutadania sense cap tipus d'ànim de lucre, entenem que no caldria fer un pagament d'un cànon a l'àmbit municipal perquè el bé d'interès públic ja estaria més que saldat, no? Perquè entenem que avui en dia si s'està treballant perquè hi hagi un registre de comunitats energètiques que compleixin uns criteris de transversalitat, horitzontalitat, transparència, democràcia, no lucre, no? Doncs entenem que ja es compleix prou aquest bé d'interès públic i per aquí anava la intervenció precisament o l'esmena a les al·legacions presentades que hem fet en el nostre cas.
0: Moltes gràcies. Per Junts per Caldes, Roser Xalabarder té la paraula.
2: Bé, des de Junts per Caldes hem votat favorablement la urgència d'aquest punt perquè considerem que totes les propostes del Plater han de poder entrar i explicar-se i debatre. I de fet vam consultar amb el regidor de Medi Ambient fa cosa de, bueno, quan va fer el projecte, fa cosa de 10 dies. I prèviament, quan el president del grup de la pagesia el dia 30 d'abril ens va enviar tot el projecte de Plater, vam demanar dins del grup de govern que això s'havia de tractar i fins i tot s'havia de contrastar, especialment en el consistori, i fer públic a tot el municipi. Reconeixem que el document aquest que ens presenten conté aportacions interessants. Impulsar les plaques solars a les cobertes, facilitar pèrgoles fotovoltaiques als aparcaments, fomentar les comunitats energètiques, soterrar les línies d'evacuació, reclamar el retorn econòmic i energètic per al municipi. Però el problema és el punt de partida. Aquestes al·legacions accepten com a donada la potència que el Plater atribueix a Caldes. I a partir d'aquí es proposa, com a exemple, concentrar-la en dos llocs. Concentrar en 36 hectàrees fins gairebé 18 megawatts, amb zones que ara hi tenim un megawatt i un projecte de 2,5. I si vostès surten caminant, ho poden veure. El document assumeix 8 megawatts eòlics i una important implantació fotovoltaica. que es calcula això, que s'haurien de reservar fins a 36 hectàrees de sòl no urbà i proposa concentrar-les en aquests terrenys agrícoles adjacents a les instal·lacions ara existents. També proposa situar 8 megawatts eòlics a la falda nord-oest del Farell. Des de Junts per Caldes creiem que l'ordre ha de ser exactament el contrari. Primer, la Generalitat ha de justificar per què atribueix aquesta potència a Caldes i amb quins criteris comparables i equitatius ho ha fet. Segon, s'ha d'analitzar de manera exhaustiva i realista tot el potencial de les cobertes, els polígons, els aparcaments, els equipaments i els espais ja transformats a Caldes. I és el mateix document municipal el que reconeix que Caldes disposaria d'un potencial màxim estimat de 91 megawatts a cobertes urbanes, que evidentment no són totes factibles. Que davant d'aquests 25 megawatts que quedarien pendents en els edificis, quedaríem coberts, perquè un 40% ja ho tindríem. Aquesta dada hauria de portar-nos a preparar primer una estratègia ambiciosa a teulades i no reservar immediatament desenes d'hectàrees agrícoles. Tercer, abans de dibuixar unes finques concretes, s'ha de parlar amb les persones propietàries i amb la pagesia que treballen en aquelles terres i amb les explotacions afectades. Cal conèixer els arrendaments, els accessos, la funcionalitat de les finques i les conseqüències que tindria perdre-les per la viabilitat del conjunt de cada explotació. Però també s'ha de consultar aquelles persones o aquelles propietats que els podria interessar de tenir una planta fotovoltaica d'1 megawatt o de 2,5, que són les que ara tenim demanades a Caldes. Quart, no podem reservar una zona eòlica al Farell, basant-nos simplement en l'afirmació que els aerogeneradors actuals són més compactes. Abans calen estudis de vent, alçades, accessos, moviments de terres, avifauna, paisatge, soroll, evacuació i risc d'incendi. No estem d'acord en permetre que la Generalitat faci una modificació del planejament urbanístic de tot el territori de Catalunya. Quan una petita modificació, que és la que plantegem a Caldes, per poder canviar les teulades d'uralita i dels tancats, portem ja 2 anys gairebé de feina. Continuo. Tampoc podem presentar l'agrovoltaica com una solució automàtica per a qualsevol consum, ni fer que un possible cànon del 10 o del 15% converteixi en acceptable una implementació que territorialment no ho sigui. El retorn econòmic és defensable, però ha d'arribar després de determinar que el projecte és adequat. No pot ser el motiu per acceptar-lo. El document arriba a estimar fins i tot un retorn de 700.000 euros anuals, una xifra que no pot substituir els criteris agraris, ambientals i territoris d'inclús tot el nostre país. Hi ha una contradicció política que no podrem obviar. Ahir mateix, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, Esquerra Republicana, va donar suport a una moció que reclama potenciar al màxim les cobertes, els sòls artificialitzats, protegir el valor estratègic del sòl agrari, planificar conjuntament la generació, l'emmagatzematge, la xarxa i reforçar l'estalvi energètic, garantir el desmantellament i assegurar, sobretot, la plena participació municipal en la governança del Plater. No entenc que allò que Esquerra Republicana considera necessari en el Consell Comarcal no s'hagi incorporat com a criteri central de les al·legacions que avui presenta a Caldes amb el PSC. No votem en contra de les energies renovables. Votem en contra d'acceptar primer la quota i després decidir quins camps i quina part del Farell se l'han d'assumir. Per aquests motius, el nostre vot serà contrari. Per últim, s'obre un nou període d'exposició pública. Es tanca el període actual. La GENE estudiarà les al·legacions rebudes i incorpora quines seran viables. Si ara presentem aquesta al·legació en la que potenciem en 2 grans zones a Caldes, tindrem 36 hectàrees hipotecades en un futur. Entretant, les elèctriques i els fons d'inversió ja tenen el mapa de les propostes que la GENE ha zonificat i tramitarà més ràpid tots els projectes. És important demanar que les al·legacions incloguin una moratòria de les instal·lacions sobre sòl no urbanitzable, perquè s'esgotin abans les teulades i els espais artificialitzats. Moltes gràcies.

0: Passo la paraula al portaveu del Partit Popular, el regidor Suárez. Endavant.
1: Moltes gràcies, senyor alcalde. Jo li vull fer una pregunta. El que proposa en aquest punt i que s'intentarà aprovar avui són al·legacions. Simplement al·legacions. Que això vol dir que aquestes al·legacions la Generalitat les acceptarà o no i tenen que tornar una altra vegada a la pel·lícula. Jo crec que aquí estem corrent més que con Fórmula 1. Permeti'm el xiste, no? Crec que hem de donar pas que treballem conjuntament i que al final es prengui la decisió que tingui que prendre. Jo no crec que ningú d'aquí que estem en aquest plenari tinguem intenció de destrossar Caldes en cap sentit, no? Ara bé, una cosa li tiraré de les orelles, si m'ho permet, que no hàgim treballat tots junts amb aquestes al·legacions per saber l'opinió d'un, l'opinió de l'altre i al final tancar un pacte totalment d'acord. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Tots els grups polítics han pogut intervenir. No sé si algú demanaria una rèplica. A mi m'agradaria, també com a alcalde, fer un breu resum, el més concís possible, del que impliquen aquestes al·legacions i, evidentment, també aquest és el meu posicionament. Jo crec que el Plater podia ser una bona idea, podia ser una bona idea. Com a país tots estarem d'acord que probablement doncs, no volem dependre de les nuclears, però crec que la Generalitat ha afectat massa terreny i a més ho ha fet sense comptar amb el consens dels municipis. I aquí és on, justament, des de les entitats municipalistes i aquí també em poso el barret de l'Associació Catalana de Municipi, doncs s'ha demanat un nou període d'exposició pública per poder fer aquesta participació, crec, molt millor. I aquí és on també m'obro a poder treballar més participació ciutadana, més participació política en un tema que és molt tècnic i complex, i molt complex. El resum d'aquestes al·legacions, que jo crec que són importants i necessàries, perquè si no es presenten al·legacions sense temps i forma del que demana la Generalitat, el risc que pot comportar per Caldes de Montbui és que la Generalitat mantingui les afectacions al Plater tal i com ha contemplat. Per tant, crec que la responsabilitat del govern municipal i probablement d'aquest consistori, cadascú amb la seva visió, total respecte, és presentar unes al·legacions. O cadascú pot presentar les seves, però al·legacions s'han de presentar. En aquesta línia, les que proposem avui en el ple, jo crec que són positives per minimitzar l'impacte al territori, perquè passem del 22% del terreny a l'1% del territori. I no veig de cap manera una afectació al sòl d'especial protecció a Caldes de Montbui. De cap manera. De cap manera. No ho veig de cap manera. Aquesta és l'opinió de l'alcalde. No vull una afectació especialment en el sòl d'especial protecció. Aquestes dues ubicacions que es plantegen en les al·legacions crec que tenen el seu sentit. On s'han de posar ubicacions per generar energia, allà on es consumeix més energia. Si tenim un polígon industrial com el de la Borda amb una alta demanda energètica, on posarem una generació d'energia fotovoltaica, en aquest cas? Doncs al costat de la Borda. Per tant, em sembla lògic. I si tenim un municipi que evidentment també consumeix energia, doncs crec que és raonable contemplar la generació d'energia el més proper al terme municipal. També per un tema d'eficiència i de no triturar el territori amb les mateixes canalitzacions per traslladar aquesta energia. Per tant, crec que les ubicacions que són propostes, perquè recordo qui ha d'acabar fent l'aprovació és la Generalitat, crec que són raonables en la seva ubicació. Aquestes al·legacions també parla de flexibilitzar mesures urbanístiques dintre del nucli urbà, perquè estic absolutament a favor i d'acord amb que cal utilitzar més teulades per ubicar plaques fotovoltaiques. Absolutament a favor. I estic tan a favor que els governs que he liderat han instal·lat 27 instal·lacions fotovoltaiques en sòl urbà. 27 en sòl urbà. És que Caldes de Montbui està fent la transició energètica i l'està fent amb la comunitat energètica local, compartint aquesta energia verda amb la ciutadania. Ja hi ha més de 600 famílies connectades a la comunitat energètica. Jo crec que aquest és el camí. Aquest és el camí que proposa aquest alcalde i que proposa aquest govern. Crec que és disruptiu el fet que hi hagi un cànon energètic, i no parlo només de Caldes de Montbui. No pot ser que els ajuntaments, el de Caldes i els dels més de 900 municipis de Catalunya, vegin com se'ls implementa, no se'ls pot instal·lar empreses energètiques i no tenen res a dir i no tenen cap retorn en el territori. És a dir, i tots estem pensant en diferents empreses energètiques, i això no reverteix a lo públic. Per tant, d'aquí aquesta proposta del cànon energètic, que crec que és molt bo per Caldes i arreu. Tant de bo la Generalitat es faci seva aquesta proposta, no només per Caldes, sinó per tot arreu. I evidentment, amb tot això que estic dient, doncs m'estic posicionant a favor de la transició energètica, però també crec que estem tenint una idea molt clara del territori de Caldes de Montbui. I per això proposem aquestes al·legacions en el ple d'avui i per això els proposo passar a la votació. Sí? Vots favorables de les al·legacions. Abstencions. Vots en contra. Per tant, queden aprovades les al·legacions per 10 vots favorables. Queden aprovades les al·legacions per 10 vots favorables, els vots del grup d'Esquerra Republicana, el grup del Partit dels Socialistes i el regidor del Partit Popular. I 6 abstencions. Sis vots en contra de sisplau. Sí, sí. 6 vots en contra del grup d'Ara Caldes i de el grup de Junts per Caldes. Seguim en l'ordre del dia, que és el de la moció que presenten els grups municipals d'Ara Caldes i Junts per Caldes sobre el pla territorial sectorial per la generació d'energia eòlica fotovoltaica, el Plater, al ple de l'Ajuntament. Senyora secretària, si pot llegir els acords, sisplau.
2: Es proposa al ple informar la ciutadania de Caldes de Montbui sobre el contingut, l'abast i les implicacions del Pla Territorial Sectorial per a la Generació Elèctrica i Eòlica i Fotovoltaica, és el Plater, promovent espais de divulgació, debat i participació que permetin conèixer els efectes territorials, ambientals, econòmics i socials que se'n poden derivar. Segon, manifestar el suport inequívoc de l'Ajuntament de Caldes de Montbui al desplegament de les energies renovables i a la transició energètica, tot reclamant que aquesta es desenvolupi sota criteris de sostenibilitat, equilibri territorial, participació democràtica i preservació dels valors naturals, agrícoles i paisatgístics. Tercer, instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a no aprovar definitivament el Plater en la seva formulació actual i revisar-ne el contingut i el procediment d'elaboració mitjançant un procés previ de diàleg i participació territorial real i efectiva amb els municipis, les comarques, les organitzacions agràries, els propietaris, els titulars de les explotacions i els agents econòmics, socials i ambientals. Quart, exigir que les assignacions de potència i superfície atribuïdes als municipis es justifiquin mitjançant criteris objectius, públics, transparents, comparables i territorialment equitatius, tenint en compte la població, el consum energètic, el parc d'habitatges, les activitats econòmiques, el potencial real dels espais artificialitzats i les infraestructures energètiques ja existents i la capacitat ambiental i agrària de cada territori. En cinquè lloc, instar la Generalitat de Catalunya a prioritzar de manera efectiva, vinculant i acreditable la implantació d'instal·lacions en cobertes d'edificis, incloent-hi les teulades i els coberts d'explotacions agràries i ramaderes en terrenys agrícoles, sempre que el seu aprofitament no requereixi infraestructures de connexió desproporcionades o amb un impacte territorial significatiu, així com en polígons industrials, aparcaments, equipaments, infraestructures existents, espais degradats i altres superfícies artificialitzades, de manera que qualsevol ocupació de sòl agrari o natural reconeixi acreditar prèviament la insuficiència o inviabilitat de les alternatives existents. Sisè, reclamar que la protecció dels sòls agraris i la viabilitat de les explotacions agrícoles, ramaderes i forestals esdevinguin criteris centrals i vinculants en la planificació energètica, tenint en compte la seva funcionalitat i viabilitat, la disponibilitat de terres agràries, el relleu generacional i la seva contribució a la sobirania alimentària, la prevenció d'incendis, la conservació del paisatge i l'equilibri territorial. Setè, sol·licitar que el Plater incorpori garanties sòlides per preservar la biodiversitat, la connectivitat ecològica, els espais naturals, els corredors ecològics i els paisatges rurals, així com mecanismes efectius per avaluar els impactes acumulatius de les instal·lacions i de les línies d'evacuació, les subestacions, els sistemes d'emmagatzematge, els accessos i les construccions auxiliars. Vuitè, reivindicar una participació prèvia, real i determinant dels municipis en la planificació i en les decisions sobre les instal·lacions que afectin directament el seu terme, amb capacitat per proposar zones incompatibles, condicionades o prioritàries d'acord amb la realitat agrària, ambiental, paisatgística, econòmica i urbanística local. Novè, no donar per assumida la potència assignada pel Plater a Caldes de Montbui ni proposar reserves o ubicacions concretes en sòl agrari, forestal o natural fins que la Generalitat justifiqui els criteris d'assignació, s'hagi analitzat exhaustivament el potencial dels espais artificialitzats i s'hagi dut a terme un procés de participació amb els propietaris, la pagesia, les entitats i la ciutadania afectada. Desè, reclamar que els projectes que finalment siguin territorialment acceptables incorporin participació pública, retorn econòmic i energètic al municipi i beneficis directes per a la ciutadania i les comunitats locals, sense que aquestes compensacions puguin substituir el compliment dels criteris agraris, ambientals, territorials i paisatgístics. 11. Reivindicar que qualsevol desplegament energètic consideri tot el cicle de vida de les instal·lacions, incloent-hi les garanties econòmiques i jurídiques de desmantellament, restauració dels terrenys i recuperació dels valors agraris, ambientals i paisatgístics un cop finalitzada la seva vida útil. 12. Adherir l'Ajuntament de Caldes de Montbui al manifest de municipis davant del Plater i donar suport a les organitzacions agràries, entitats municipalistes, col·lectius territorials, institucions científiques i entitats ambientals que treballen per una revisió profunda del pla i per un model energètic distribuït, democràtic, territorialment just i compatible amb l'activitat agrària i la conservació de la natura. 13. Acordar que les al·legacions que formuli l'Ajuntament de Caldes de Montbui en el tràmit d'informació pública del Pla Territorial Sectorial per la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica siguin coherents amb els criteris, objectius i demandes recollits en aquesta moció i es fonamentin en la defensa d'un model de transició energètica sostenible, territorialment equilibrat i compatible amb la preservació dels sòls agraris, els espais naturals i el paisatge. I per últim, el 14è, traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, al Parlament de Catalunya, a les diputacions, als consells comarcals, a les entitats municipalistes, a les organitzacions agràries i a les entitats de defensa del medi ambient. No obstant això, el ple de l'Ajuntament resoldrà el que estimi pertinent.
0: Moltes gràcies, senyora secretària. Passaré la paraula als grups que proposen la moció i després amb la resta de grups seguirem el debat. Endavant, el portaveu d'Ara Caldes, Joan Duran.
3: Bona tarda de nou. La moció que avui presentem no és una moció contra les energies renovables, ja ho hem dit abans amb les al·legacions, ben al contrari. És una moció a favor d'una transició energètica ben planificada, equilibrada i sobretot respectuosa amb el territori. En aquest ple compartim un objectiu comú. Ara Caldes no estem a favor de les nuclears. El que estem a favor és de reduir les emissions, disminuir la dependència dels combustibles fòssils i avançar cap a un model energètic més sostenible. El debat, per tant, no és si cal fer aquesta transició energètica, sinó com l'hem de fer. El Plater pretén definir el desplegament de les energies renovables. A Catalunya durant les properes

principi que ens sembla de sentit comú. Abans d'ocupar sòl agrari o natural, cal aprofitar tot el potencial de les cobertes, incloses, quan sigui viable, pel tema de les distàncies, les de les explotacions agrícoles i ramaderes, polígons industrials, aparcaments i de tots aquells espais que ja estan transformats. En el cas de Caldes, ho hem comentat abans, perquè se'ns han anticipat amb les al·legacions, tampoc podem donar per bones les assignacions de potència que planteja el Plater, sense conèixer quins són els criteris que s'han utilitzat per determinar-les. I per això el que fem és demanar transparència, criteris objectius i una distribució territorial justa i equilibrada. I no volem entrar en el que és el detall jurídic de com pot vulnerar aquest pla la llei, però només veient la llei 16/2017 del canvi climàtic, que assenyala que s'ha de minimitzar l'impacte sobre el sòl, podem imaginar-nos el que suposa tot el pla. El mateix passa amb la llei d'espais agraris, per exemple. I aquesta preocupació no és només la nostra. Diverses entitats i experts, no polítics, que han presentat al·legacions al Plater coincideixen en una mateixa conclusió. El pla necessita una revisió abans de la seva aprovació definitiva. No són d'ara Caldes els de la xarxa per a la conservació de la natura, que reclama prioritzar de manera efectiva els espais ja transformats, reforçar la protecció d'espais agraris i naturals i donar un paper més rellevant als municipis. O el mateix GPEC, que és el grup d'estudi i protecció dels ecosistemes catalans, que alerta dels impactes del desplegament a tot el país, a tot Catalunya, pot tenir greus conseqüències sobre la biodiversitat, corredors ecològics i el paisatge, i demana garanties ambientals més sòlides. I enganxant-me amb la paraula sòlides, hi ha un investigador que, si alguna cosa té, és solidesa, l'Antonio Turiel, que qüestiona si les previsions de demanda energètica, i això no n'hem parlat, que sustenta el pla, són realistes i adverteix de les limitacions tècniques, econòmiques i materials del model proposat. I podríem continuar, perquè d'arguments no en falten, però no acabaríem. És a dir, des de perspectives molt diferents, ambientals, territorials, energètiques, tots arriben a una mateixa conclusió. El Plater s'ha de revisar i millorar abans de ser aprovat definitivament. Aquesta és precisament la voluntat de la moció, defensar un model energètic distribuït, participatiu, no ens en oblidem, i compatible amb la preservació del territori. Per això demanem el vot favorable de tots els grups municipals d'aquest consistori. No és una qüestió ideològica. Tots som favorables de la transició energètica. És una qüestió de responsabilitat amb tot el nostre territori i amb el llegat que deixarem a les generacions futures. Gràcies.

0: Moltes gràcies per Junts per Caldes. Endavant.
1: Bé, avui potser presentem la moció més llarga que hi ha hagut, almenys en aquesta legislatura, però no per això deixa de ser potser la més important, perquè aquesta modificació de planejament urbanístic que pretén fer la Generalitat, repeteixo, com he dit abans, a Caldes ens està costant l'única modificació que hem fet des del grup de pagesia i la regidoria de pagesia ens està costant 2 anys. El Plater és un instrument que pretenen ordenar-nos el territori amb aquesta implementació de l'energia eòlica i fotovoltaica. Les línies d'evacuació, recordem, o sigui, és que pretenen posar també unes línies d'evacuació per arribar en els grans consums que no estan a Caldes, sinó que estan més avall. I aquests elements d'emmagatzematge que tindrem també, perquè clar, es pretén posar llocs d'emmagatzematge d'aquesta energia generada. Classifica el territori segons la seva aptitud i condiciona l'ubicació futura d'aquestes instal·lacions. Per tant, no estem parlant només d'un mapa orientatiu sense conseqüències, estem parlant d'una planificació territorial que pot afectar els usos del sòl, les propietats, les explotacions agràries, els boscos, els paisatges, els camins i les infraestructures futures. I una decisió d'aquesta magnitud no pot arribar als municipis amb les potències i les zonificacions pràcticament definides, sense haver parlat prèviament de manera real amb els ajuntaments, les organitzacions agràries, les propietats i les persones que treballen inclús també en aquestes terres. No estem en contra de les energies renovables, al revés, hi estem molt a favor. La mateixa moció manifesta el suport inequívoc al desplegament de les renovables i a la transició energètica, però també demana que el Plater no s'aprovi definitivament en la seva formulació actual, que es revisi

crisi i que es construeixi mitjançant un procés territorial, real i efectiu. El Plater no d'aquesta manera. Des de l'inici del mandat, Junts per Caldes, ens hem posicionat clarament com a defensores del sector agrícola i ramader del municipi. Ho hem estat defensant, que les explotacions puguin adaptar les seves instal·lacions, protegir-se de les plagues, modernitzar-se, incorporar joves i tenir continuïtat. Ho hem fet perquè la pagesia no és una fotografia bonica del paisatge ni una activitat residual. La pagesia és activitat econòmica, produeix aliments, gestiona el territori, manté els camps, conserva camins, redueix l'abandonament i contribueix a preservar el mosaic agroforestal de Catalunya. Però tenir pagesia, per tenir-la, s'ha de poder viure de pagès. No podem defensar-la en discursos i considerar després els seus camps com els terrenys més senzills i més barats per concentrar-hi les grans instal·lacions energètiques. La moció reclama que la protecció dels sòls agraris i la viabilitat de les explotacions agrícoles i ramaderes i forestals siguin criteris centrals i vinculants. No només s'ha de mirar la classificació d'una parcel·la, s'ha de mirar la seva funció dins de l'explotació, la disponibilitat de les terres, els arrendaments, els accessos i el relleu generacional, repeteixo, el relleu generacional. Fa dues setmanes Caldes va viure un incendi que ens va recordar de la manera més dura què representa tenir un entorn abandonat o insuficientment gestionat. El foc va cremar les muntanyes de Can Fruitós, de Sanosa, de Guanta i el Pascol, i va passar cap a la Serra Llisa, en direcció al Farell. Aquells dies van veure famílies confinades, explotacions preocupades pels animals i moltes persones treballant per defensar cases, boscos i territori. Cuidar l'entorn no és una qüestió estètica, és prevenció, seguretat i protecció de les persones. Els camps treballats, les pastures, la ramaderia i el mosaic agroforestal ajuden a reduir la continuïtat del combustible. En canvi, una gran taca fotovoltaica no es pot presentar automàticament com un tallafoc, ni pot substituir l'activitat agrària i la gestió permanent del territori. Una placa fotovoltaica pot disposar d'espais lliures de vegetació i de franges de protecció si està correctament projectada i mantinguda. Per això no la converteix en pagesia ni substitueix els camps productius, les pastures, els ramats o la feina quotidiana de les explotacions. Per això la moció diu una cosa elemental. Abans d'ocupar sòl agrícola o natural, la Generalitat ha d'acreditar que s'han estudiat i aprofitat les cobertes, els coberts agraris i ramaders, els polígons industrials, els aparcaments, els equipaments, les infraestructures i els espais degradats. Però tampoc n'hi ha prou en dir que les plaques fotovoltaiques han d'anar a les teulades. Cal que posar-les sigui fàcil i econòmicament atractiu. Calen línies de finançament a llarg termini i a tipus reduït o zero, avals públics, fórmules sense una gran aportació inicial, inversió per tercers, comunitats energètiques com les que tenim a Caldes, autoconsum compartit, simplificació administrativa i suport a l'emmagatzematge. La prioritat de les cobertes no pot ser una frase escrita al plàter, ha de ser una política pública dotada de recursos com els que també a través d'Europa tenen aquestes grans empreses i aquests grans inversors que pretendran venir a Caldes a ocupar els nostres 36 hectàrees. També hem de planificar conjuntament la generació i la xarxa elèctrica. No podem atribuir megawatts als municipis sense explicar per on s'evacuarà l'energia, quina capacitat tenen les xarxes, quines inversions estan previstes i quin impacte tindran les línies, les subestacions i els accessos. Així mateix, la moció aprovada pel Consell Comarcal, que es va aprovar ahir al Vallès Oriental, va defensar aquesta generació, aquesta emmagatzematge, la xarxa de distribució, i que es regulessin amb el mateix grau de detall, prioritzant la potenciació de les infraestructures existents, els corredors antropitzats i el soterrament de línies. També cal, val
va reclamar estalvi, eficiència energètica, restauració dels terrenys i participació plena dels ajuntaments i dels consells comarcals. Torno a repetir que ens sorprèn, per tant, que avui Esquerra Republicana presenti amb el PSC unes al·legacions municipals que no recullen amb la mateixa força allò que el seu propi grup va considerar necessari ahir al Consell Comarcal. La nostra moció, encara que llarga, també demana que no es doni per assumida la potència atribuïda a Caldes i que no es proposin reserves concretes en sòl agrari, forestal o natural fins que justifiquin els criteris, s'analitzin els espais artificialitzats i es parli amb els propietaris, la pagesia, les entitats i la ciutadania. Això és especialment important perquè la resposta del govern municipal no pot limitar-se en que concentrem aquestes 35 o 36 hectàrees i en quina part del farell posem els 8 megawatts eòlics. Primer hem de saber per què Caldes ha d'assumir aquesta potència. Després hem d'esgotar les alternatives. Hem d'escoltar les persones afectades i no afectades. I només llavors podrem discutir amb rigor quines ubicacions podrien ser compatibles i quines haurien de quedar excloses. Aquesta moció és un no al futur, no és un no al futur, disculpeu, no és un no al futur. És una exigència perquè el futur no es construeixi destruint allò que també necessitarem: aliments, pagesia, boscos gestionats, paisatge i equilibri territorial. Estem parlant de tota Catalunya. I l'altre dia, quan ens van fer aquesta presentació, parlaven de la pel·lícula de Vides Irrenovables, que us animo a que la mireu, perquè el que ha passat en el Reino d'Espanya no podem permetre que passi a Caldes de Montbui, ni a Catalunya. El mapa del Plàter no pot convertir els camps de Caldes en simples espais disponibles. Són terres productives i treballades, formen part de les explotacions i contribueixen a mantenir un territori viu i més segur davant dels incendis. Renovables sí, però amb la pagesia i no a costa de la pagesia. Per això demanem el vot favorable a la moció. I avui cada grup ha d'explicar si considera que primer s'ha de parlar amb el territori o si primer s'han de dibuixar les instal·lacions. Nosaltres ho tenim clar. Primer les persones, primer la pagesia i primer Caldes.

0: Moltes gràcies. Seguidament, la resta de grups també podran intervenir de major a menor representació per part d'Esquerra Republicana. Jo mateix intervindré complementant el que he dit abans. Jo estic convençut que el Plater no s'aprovarà de la manera que ha estat exposada, ni a tot Catalunya ni a Caldes de Montbui. I de fet, la millor de les notícies que hem tingut aquesta setmana és que s'obri una segona fase d'al·legacions que allargui la participació i que compti molt més amb els actors i el món local, i per tant jo crec que això és molt bona notícia i que evidentment dona moltes més oportunitats de treballar aquesta qüestió. Com que la regidora Xalabardé s'hi ha referit, miri, li recordo a la segona tinenta d'alcaldia que la moció que es va presentar ahir al Consell Comarcal tenia el títol de moció per a la presentació d'al·legacions, moció per a la presentació d'al·legacions per part del Consell Comarcal al Plater, per la presentació d'al·legacions, que és exactament el que hem fet al ple d'avui, perquè si no presentàvem al·legacions, donàvem en forma, com demana la Generalitat, donàvem per bo el 100% del Plater que presentava el govern. I nosaltres hem fet una proposta. Si volen presentar al·legacions a la seva manera, poden fer-ho. Però com ho ha dit dues vegades, moció per la presentació d'al·legacions. I com que hem presentat al·legacions amb els criteris que he comentat, evidentment votarem a favor d'aquesta moció. Gràcies. Passo la paraula a la portaveu del Partit dels Socialistes.
1: Jo, sincerament, he sentit diverses vegades i em sobta que precisament els dos grups que han escrit aquesta moció facin referències constants a una manca de referències tècniques que són transparents i que estan penjades a la web de l'ICAEN, no? Sentim la cantarella d'on s'estan traient els 37 gigabytes, no? I és tan fàcil com buscar la referència, que és el Proencat 2050, que és un informe tècnic fet on es creuen les dades sobre producció energètica, també amb la necessitat de reducció de CO2, i bàsicament fa un creuament. I de fet, els hi convidaria precisament als dos grups presentants d'aquesta moció que es presentin, per exemple, informes molt més ambiciosos que el Proencat, no? Que pot ser el que ha presentat la xarxa per la sobirania energètica, que parla sobre quina energia necessita Catalunya el 2050, i fica fins i tot quatre espais molt més ambiciosos que podrien ser amb una base del Clever, amb una base de vida digna 24, amb una base de vida digna 15, perdoneu. I precisament la queixa que tenen sectors ambientalistes és el fet de dir que no s'està utilitzant els números més ambiciosos, sinó que s'estan intentant utilitzar números més o menys realistes i amb una capacitat d'implementació de les energies renovables basades en el temps, en la capacitat, en l'espai, i no en el que realment necessitaríem per començar a reduir fins a 2 graus la temperatura perquè no segueixi pujant o perquè puguem tindre un autoconsum, com dèiem, si volem parlar de sobirania energètica. En sobte que parlem sobre manca de participació i transparència, quan durant l'elaboració, ja només parlem de la part d'elaboració de l'informe, va haver-hi una consulta pública prèvia a la que van haver-hi 123 aportacions d'administracions locals, que això es va fer durant el 2025. Hi ha obert un procés de participació ciutadana del Plater des del 26 de març fins a l'abril, que s'ha allargat fins ara. Hi ha un apartat d'informació pública des del 29 d'abril, i que jo sàpiga, la senyora Xalabardé, com a regidora de Pagesia, en cap moment ha fet, per exemple, una sessió en aquest plenari o en aquesta sala per informar a la gent que pugui estar interessada de com es poden fer les al·legacions, i s'està fent ara mateix una moció i un debat sobre al·legacions quan queden pocs dies, que s'han allargat i es poden fer més, i de fet convidem a l'Ajuntament de Caldes de Montbui a facilitar les al·legacions al Plater a la web municipal i facilitar la informació, perquè de fet el Plater ja incorpora un període d'al·legacions, perquè el primer que presenta ara és precisament una primera proposta amb una base d'al·legacions perquè precisament els territoris, que cadascun s'entén, no? I el debat que hi havia, per exemple, el plenari del Consell Comarcal, era dir, no es poden fer unes al·legacions comarcals perquè no ens posaríem d'acord segurament entre municipis, cosa que pot passar. Igual que a Caldes, ens podria passar que entre veïnes no es posin d'acord sobre les al·legacions que es volen presentar. I per això mateix hi ha un període d'al·legacions obert amb una metodologia i que ofereix totes les facilitats, perquè de fet el Plater en cap cas s'ha plantejat presentar-se i aprovar-se de manera inicial. Des de l'inici del plantejament del Plater s'ha plantejat fer una proposta, que els territoris la debateixin, que les particulars puguin fer-ne al·legacions i que el procediment després s'estudiï i d'allà acabi sorgint, no?, una proposta final. Per tant, el 80% del que s'està demanant en aquesta moció, que és transparència amb els números, obrin la web de l'ICAEN i trobin el Proenercat i els criteris del Plater, que són públics. La part en la que es fa pregunta sobre com es fa la participació, entenem que de fet existeix un procés participatiu que és obert ara mateix. Per tant, estan demanant algo que ja existeix i que ja pot passar. El que no entenem és com si tan important és per a algunes regidores, perquè no s'ha fet difusió d'això al març o a l'abril, que era quan segurament haguessin tingut més temps el grup de pagesia per poder fer les al·legacions. Més enllà d'això, entenem que el Plater marca una disposició territorial de llocs on es poden generar aquestes energies, en cap cas fa una proposta d'ocupació d'aquests espais de manera proactiva per part de la Generalitat. Volem dir, si el teu terreny, que és agrícola o que és de l'ús que sigui, el vols estar afectat, però no el vols vendre perquè no vols que ningú faci una instal·lació, ningú vindrà a expropiar-te'l. Aleshores, simplement, no el venguis. Si tu vols estar cultivant en el teu terreny, no hi ha cap problemàtica, simplement es diu que és un dels terrenys que es podria. Un dels altres debats o de les altres...
0: Sisplau, els demanaria, sisplau, que deixi d'intervenir a la regidora, que està en ús de la paraula.
1: Una de les altres discursos o argumentaris que s'han fet ha sigut per què no primer omplim les taulades i després podem parlar sobre sol, el tipus que sigui. Totes les taulades estan previstes a dins del Plater. De fet, totes les cobertes, siguin industrials, d'habitatge, siguin d'ús agrícola, totes estan previstes, però el problema és que si cobríssim totes les taulades, que no totes, poden generar producció d'energies fotovoltaiques per una qüestió d'orientació, no arribaríem ni a menys del 50% de la producció energètica que necessitem a Catalunya. Per tant, seguiríem necessitant producció energètica més enllà. Totes aquestes estan previstes simplement per una qüestió tan bàsica com que no cal modificar la seva disposició, perquè totes les cobertes, per lo general, si estan en les condicions, ja hi podem instal·lar plaques fotovoltaiques. Per tant, no caldrà modificar el tipus d'espai perquè ja ho estan previstes de manera inicial. Que òbviament ens semblaria fantàstic que tot el que puguem produir-ho sigui doncs en l'àmbit industrial, que sigui cobrint, per exemple, grans aparcaments o grans zones industrials, doncs estaríem òbviament molt més a favor. Però clar, també hem de ser conscients de que, per exemple, si tenim una regidora de promoció econòmica, que també és la regidora d'agricultura, el 70% del consum d'avui en dia d'energia a Catalunya, i això són dades tècniques, venen del sector industrial i del sector del transport. Si necessitem electrificar aquests sectors, en algun cantó hem de començar a produir aquesta energia. Per tant, com a regidora, que també és la regidora dels nostres polígons, suposo que també tindran la previsió de com volen que aquests polígons puguin consumir o autoconsumir la seva producció energètica. I ja una mica finalitzant, no? Aquesta moció a nosaltres ens va facilitar el dilluns al vespre, diria, més o menys, o al tarda vespre, no? Per portar l'aprovació a un dijous. No, tampoc no ha sigut la moció més participativa que hem tingut en el nostre municipi, ja que ha vingut ja treballada per dos partits, per tant entenem que ja està, i que per un altre cantó, doncs, realment com a moció no està demanant pràcticament res que no existeixi. No la votarem a favor, més que res perquè ens demana que ens posicionem com a municipi en contra del Plater, cosa que pues, entenem que no farem, i que qüestiona dades que són públiques i que estan. Aleshores, òbviament no li votarem a favor, ni en cap cas. Tampoc se la votarem en contra, ens abstindrem.
0: Moltes gràcies. Regidor del Partit Popular, endavant. Regidor Suárez.
2: Merci. Bé, nosaltres aquesta moció, i com crec que el senyor Durant sap alguna cosa d'aquestes, hi ha punts que estem a favor d'ella. Però tampoc tinc coneixement de la legalitat de posar una bateria de plaques solars en un edifici públic particular, perdó, si es pot fer o no es pot fer, si necessita utilització o si no necessita utilització. També crec que aquesta moció s'hagués tingut que esperar a presentar al final de les al·legacions. Si les al·legacions són correctes, si les accepta, pues, si no estem d'acord, presentem una moció contra això, no? Però presentar una moció en aquest moment sense saber com acabarà la truita aquesta, em sembla que està una mica fora de dates. I després el que em sembla molt malament és que intenti polititzar aquesta moció en favor personal de vostè. Res més.
0: Moltes gràcies. Entenc que tots els grups han pogut fer el seu posicionament. Et sembla que passem a la votació. Per tant, vots favorables de la moció. Vol, si demana interpel·lacions, doncs endavant, regidora Xalabarder. Sí.
3: Sí, clar, perquè bé, jo sóc regidora de pagesia i quan el grup de la pagesia m'ho va transmetre jo desconeixia aquest tema perquè no sóc ni regidora de medi ambient, ni d'acció climàtica, ni de planejament territorial. Sí que sóc de promoció econòmica, evidentment, i s'estan fent treballs per aconseguir una mobilitat sostenible millor en els polígons industrials. Les capes del visor que proposa la Generalitat no estan clares. No estan clares. Vull dir, aquí sí que jo, com que en sóc desconeixedora, vaig anar a la reunió que va organitzar el grup de la pagesia i un grup de propietaris, d'acord amb persones expertes que ja havien tractat aquest tema i que ho faciliten molt des del grup del Moianès, i que entenc que molts i moltes de vosaltres doncs ja hi esteu connectats, aquell dijous ens ho van explicar clarament. No estan clares les coses. Per això és important que es facin al·legacions, però recollides també des de l'Ajuntament. I ens consta, perquè no és que jo ho sàpiga, però ho hem vist en l'expedient d'aquesta presentació de l'al·legació per part del regidor de Medi Ambient i el grup parlamentari del PSC, allà ja hi consten unes quantes al·legacions que ha presentat la ciutadania. I tant que n'hem de ser més. Però l'Ajuntament el que no pot fer ara és presentar aquesta al·legació en la que ja ens definim a favor del Plater tal qual està. Hi ha una associació de municipis, allà en els municipis, que hi ha una moció dels municipis que sobretot són més petits inclús que nosaltres, que es veuen molt afectats a territori perquè s'han aprofitat l'Empordà, la Garrotxa, s'ha aprofitat el Berguedà, s'ha aprofitat l'Anoia per plantar tots els parcs fotovoltaics que necessitarem en zones més industrialitzades, que s'han de defensar i han de fer una tasca de país i dir no al Plater d'aquesta manera.

0: Volen algun torn de rèplica? Ho deixem aquí. Passem a la votació de la moció. Vots a favor? Abstencions? Per tant, queda aprovada la moció amb 3 abstencions i, per tant, 3 abstencions, les abstencions del Partit Socialista, dels dos regidors del PSC i del Partit Popular, i 13 vots favorables del grup d'Esquerra Republicana, d'Ara Caldes i de Junts per Caldes. Avancem, doncs, al punt... Avancem al punt de coneixement de comunicacions oficials, decrets d'alcaldia, actes de junta de govern, que no hi ha cap novetat en aquest sentit, i a precs, preguntes i interpel·lacions per part dels grups polítics. Veig a Joan Duran, que demana la paraula. Per tant, portaveu d'Ara Caldes té la paraula.
1: Gràcies. En primer lloc, volíem fer un prec al govern en relació a les obres de l'estació d'autobusos. Volíem demanar que ens fes arribar en els grups municipals de l'Ajuntament el desglossat de les despeses de les obres dutes a terme a l'estació. La despesa inicialment era rellevant i tenim la sensació que no dona resposta a les necessitats que per diferents vies la ciutadania ha anat comunicant des de fa temps, i agrairíem tenir-ho per poder contrastar si realment això no es dona la resposta que pensem que hagués estat la dient. I en segon lloc, volíem fer una consulta. El passat 8 de juliol a la regidora de Barris, a la Laia Cuscó, li vam enviar un correu en relació amb la manca de neteja d'una parcel·la privada a Can Valls, i voldríem saber què s'ha fet al respecte. És un tema malauradament repetitiu i molt important, i que caldria treballar per desencallar de manera global a tots els barris de Caldes. I arrel d'aquesta pregunta volíem preguntar si a nivell de municipi complim o no amb la normativa de prevenció d'incendis, sobretot pel que fa a les franges. Gràcies.
0: Gràcies. Carla Millán, del PSC. Endavant.
2: Sí, celebrem arduament la campanya d'asfaltats, que creiem que era més que necessària, però som conscients i ens han fet arribar diverses queixes, sobretot pel que fa a la senyalització de quan es realitzen els talls dels carrers, carrers en els que no se sap si pot passar, sinó mentre s'està realitzant. De fet, hem fins i tot parlat amb alguns dels operaris que s'han trobat allà, i ens demanaven que, si us plau, si es pot fer un reforç sobre la senyalèctica, més que res perquè es troben amb vehicles intentant aparèixer en carrers que estan treballant-se, i que realment entenem que és difícil i que no és fàcil, que molts carrers es veuen afectats, però ara mateix, com hi ha tants carrers que estan sent asfaltats a la vegada, doncs ens trobem amb molta ciutadania intentant passar per on poden o per on no saben si es pot o no es pot, i és una de les peticions i un prec que fem.
0: Moltes gràcies. Començaré per les qüestions de l'estació d'autobusos i potser també la campanya d'asfaltats, i després aniré passant la paraula probablement al regidor d'Acció Climàtica. Sobre les obres de l'estació d'autobusos, li haig de dir, regidor Duran, que són unes obres que impulsa la Generalitat de Catalunya. Nosaltres no estem fent, perquè és la titular de la mateixa estació, no estem fent el control econòmic, perquè qui li correspon és justament a la mateixa Generalitat. No vol dir això que no haguem anat a visites d'obres, i ja els avanço que a partir de la setmana que ve ja s'obre l'estació d'autobusos, encara que sigui acabant encara alguna de les tasques que quedaran pendents, i per tant jo crec que això és una bona notícia. L'obra tenia un import econòmic de més de 400.000 euros, en els quals s'ha reforçat tot el paviment d'accés a la mateixa estació. Pensin que són, allà hi havia vehicles pesants, que són els busos que evidentment agafa la gent per anar a les diferents destinacions, que havien tingut diversos problemes de pavimentació. Aquesta és una. També s'ha preparat per fer l'electrificació de la mateixa xarxa de la flota de busos. Hi haurà dos carregadors elèctrics. S'ha renovat els lavabos interiors, i també n'hi haurà uns d'exteriors. Haig de dir que els lavabos, ho dic així, feien molta pena, i eren molt desagradables i feia molta falta. Evidentment això no es veu, però quedarà fet, i també una part de la zona interior al costat de la mateixa taquilla. S'ha arreglat també les marquesines que estaven molt antigues, s'han restaurat, s'han pintat i s'han posat també senyalització per persones invidents a la mateixa estació d'autobusos, que jo crec que és una cosa que no hi havia, que no es va fer en el seu dia i que doncs ja era hora que es pogués fer, no? També falta encara algunes qüestions, que s'obri el trànsit, que s'obri l'estació d'autobusos no vol dir que no segueixi treballant. Falta també una marquesina que hi ha justament al carrer Pi Margall, i s'ha de resoldre aquests tendalls que hi ha, que són molt antics, han quedat molt antics, i això ho hem traslladat a l'empresa concessionària que hi ha del bar. Ens agradaria poder millorar aquella zona, poder ser, poder fins i tot renaturalitzar-la, si poguéssim posar alguns arbres seria ideal. Això és una de les qüestions que hem plantejat a l'empresa concessionària. I ja que parlem d'autobusos, li puc avançar una bona notícia, que hem treballat molt justament amb la Generalitat, que hem parlat en aquest mateix ple municipal, i és que ha estat concedida l'ampliació de la línia de busos a l'Hospital de Mollet, i fins a dia d'avui no hi havia bus amb el nostre hospital de referència els dies, els diumenges i festius. Això no podia ser, era inacceptable, així ho vam traslladar-ho, i crec que és una molt bona notícia que s'ampli el bus a l'Hospital de Mollet, a més, amb un autobús que serà elèctric i, per tant, que no contamini. Jo crec que és una molt bona notícia, i aquest divendres crec que el mateix secretari Nadal serà aquí a Caldes i podrem compartir aquesta bona notícia. Si vol més desglossat de les obres d'autobusos, que potser a la vista li pot semblar que doncs, són insuficients, jo sempre he dit des del principi que això ha estat un rentat de cara molt necessari d'una zona que havia quedat bastant envellida i que s'havia de millorar. Crec que ha estat un rentat de cara, potser no sé si insuficient, jo li dic que necessari. Si vol anar a alguna visita d'obres, doncs demanar-ho, i de la mateixa manera que hi anem nosaltres no tinc cap problema en poder proposar-ho. També és cert que aviat s'acabaran. I amb això espero haver-li respost. Sobre la qüestió que comentava la regidora Millán de la campanya d'asfaltats, si té raó, té raó. El poble ara mateix té molts carrers afectats amb la campanya d'asfaltats. Una bona qüestió era fer-ho justament ara, justament el juliol, perquè no hi ha trànsit per anar a les escoles, i per tant era un bon moment per fer la campanya d'asfaltats més gran que farem al llarg d'aquesta legislatura. Recordar que encara hi haurà una segona fase de la campanya d'asfaltats, que esperem que arribi a la tardor amb els diners que vam adjudicar per romanent, però sí, hi ha molts carrers afectats. També la part bona és que aquesta empresa que està treballant justament a Caldes, i estem parlant d'un import pressupostari ara en aquesta primera part de la campanya d'asfaltats de mig milió d'euros, està anant com un tro. A l'estiu és el millor moment per poder asfaltar, per un tema climàtic s'asseca més ràpid i per tant els carrers es poden obrir d'una manera més ràpida, i d'aquesta manera doncs, com veuen, els carrers, és veritat, hi ha molts carrers afectats, però d'una manera molt àgil es van obrint el trànsit. També és veritat que després falta el fet de la pintura. Hi ha algun carrer un punt més complex de poder gestionar, que és el carrer Raval del Remei, per un tema de dimensions del mateix carrer, i que costarà una mica més i per tant s'haurà de portar maquinària més petita. Això és una de les tasques que hem hagut d'allargar ara justament per aquesta setmana, a finals de setmana, crec que comencen, si no han començat ja. I amb això doncs, demanar-los paciència als calderins i les calderines, disculpes per les molèsties, però crec que és per millorar el nostre poble, i per tant espero que siguin aquestes millores ben rebudes. Per les qüestions que tenien a veure amb el regidor d'Acció Climàtica, si vol, el regidor Martín, li passo la paraula.
3: Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, si no ho entes malament, parlava d'una parcel·la concreta que no estava mantenint els seus deures de conservació. Bé, a Caldes tenim 8 urbanitzacions, tenim moltes parcel·les que malauradament els propietaris no mantenen. Sovint passa, tant pot ser per un veí que ens ho fa arribar, com el propi, els propis tècnics municipals que van pel, evidentment, per tot el nostre, tot el nostre municipi, s'identifica algunes d'aquestes parcel·les que no compleixen els deures de conservació. Habitualment solem avisar, hi ha una certa dificultat a vegades, perquè solen ser parcel·les a vegades que és difícil trobar qui és el propietari, així de clar li dic, perquè són parcel·les que han acabat en processos de subhastes, de sareps, etc. I a vegades costa identificar qui és el propietari, i quan s'arriba a identificar el propietari, se li fa la notificació, doncs sovint són algunes d'elles són de fons que estan en fons d'inversió, fons d'aquests que l'anomenen multor, etc., que no venen, que desgraciadament no venen a fer la feina. En altres casos són propietaris més fàcils de localitzar, persones físiques, empreses petites, etc., que sovint el que s'hi fan és acomplir amb aquests deures de conservació. Crec, si no recordo malament, em sap greu perquè no, en tot cas ja li comprovaré que la parcel·la que comentava vostè a Can Valls és una parcel·la privada que no està dintre del que són les franges de protecció. Com molts cops hem explicat, el Pla de Protecció contra Incendis de Caldes de Montbui, que identifica tota una sèrie de franges de protecció, les estem mantenint any rere any, cada dos anys van a totes i cadascuna de les organitzacions del nostre municipi. Crec, en totes maneres li consultaré, perquè crec que la parcel·la que vostè m'indica, crec que vam fer la pregunta l'altre dia justament, que evidentment m'ho ha traslladat la regidora Cuscó, i crec que no estava dintre dels franges de protecció, per tant entra dintre del particular que té que complir amb els deures de conservació. En tot cas, li comprovarem i li farem arribar aquesta informació. Moltes gràcies.
0: Gràcies, entenc que hem fet les preguntes per part dels diferents regidors i regidores. És aquí on tanquem aquí el ple, i si hi hagués alguna pregunta d'algú del públic, doncs podrien agafar-la. Els demanaria poder fer-les totes de cop i així després podem fer les respostes. A veure si poden... Per tant, obriríem un torn de paraules. Un segon, Xavi, puc comptabilitzar les preguntes, sisplau, si poden aixecar la mà, i així, d'aquesta manera, 1, 2, 3, 4 i 5. Val, farem, per tant, 6. Val, farem aquesta ronda de 6 torns de paraula i així doncs ho donarem per tancat. Endavant. Sí, pot, Xavi, si pots passar la paraula, endavant, gràcies.
4: Bon vespre. Aprofitant que s'ha parlat de les obres a l'estació, m'agradaria preguntar fins quan hem d'esperar amb la biblioteca vandalitzada, i bueno, no sé, les treballadores de la biblioteca ens diuen que està pendent de l'Ajuntament, però és una instal·lació que fem servir molts calderins i voldria saber què...
0: Gràcies. Següent pregunta.
5: Sí. Hola, bon vespre. Jo voldria adreçar una pregunta a tots els regidors que han donat suport al Pla Plater i preguntar d'entrada què és més important, la sobirania alimentària o la sobirania energètica. La següent pregunta que us voldria fer és dir, per què esteu en contra de l'energia nuclear quan la Comissió Europea l'ha decretat com a energia verda i que forma part de la transició energètica? És una pregunta que faig. Quan estem parlant de reducció dels combustibles fòssils, per què els mateixos grups parlamentaris estan donant suport a l'ampliació de l'aeroport de Barcelona i a l'augment del trànsit d'avions, i no es redueix també el nombre de creuers que aparquen al port de Barcelona? I l'última pregunta que voldria fer és en relació amb les obres de remodelació de l'estació d'autobusos, està prevista la instal·lació d'una màquina expenedora de bitllets per quan les taquilles de l'empresa Segalers són tancades, que passen molt sovint i en molts horaris? Gràcies.
0: Gràcies. La següent pregunta.
6: Hola, bon vespre. Aquesta pregunta va adreçada a tots els representants dels grups municipals i especialment al senyor alcalde com a màxim representant de l'Ajuntament de Caldes. Et faig aquesta pregunta perquè considero important el coneixement de l'exposició de manera clara i pública A més, com que aquest ple queda enregistrat i formarà part de l'arxiu públic, que crec que és positiu, que la ciutadania pugui consultar en un futur, i ara més, que s'acosten les properes eleccions municipals. La meva pregunta és molt concreta. L'Ajuntament de Caldes es posicionarà al costat dels ajuntaments catalans que han manifestat el seu rebuig al macroparcs fotovoltaics i eòlics, o donarà suport a la implantació del projecte previst més enllà d'un sí o d'un no? El demano que expliquin si consideren compatible aquest projecte amb la preservació del paisatge, de la pagesia i del model de poble que aposta per al patrimoni, el turisme i l'entorn natural. Quin futur volem per Caldes? Per als seus fills, pels seus nets i pels seus hereus, quan surtin a caminar amb la seva família? Un entorn verd o un entorn gris amb terra morta?
0: Gràcies. Les següents preguntes eren per allà i també el senyor Puigbueta. Sí, endavant. Sí, i també els companys del Farell, també el Gonzalo, no?
7: Jo parlo el nom de la meva mare. Volia saber a l'Ajuntament com tracta els temes del que ocupes, perquè la meva mare amb 67 anys porta 2 anys i mig sense la seva vivenda única. I de moment vam tenir una reunió amb tu amb l'alcalde i de moment la meva mare està sense pis. Bueno, estic una mica nerviós, perdona. I bueno, encara ja et dic, porta 2 anys i mig, el dimarts era el llançament i bueno, s'ha anul·lat. El llançament es farà i porta 2 anys i mig, amb 67 anys i està treballant encara. I la resposta que va ser de l'Ajuntament va ser: li donem una casa a la teva mare. Abans de les ocupes, no. Li donen una casa a la meva mare i no l'ajuda. O sigui, li donaven una casa a la meva mare i no els ocupes. O sigui, és molt fort.
0: Gràcies. Següent.
8: Hola, bona nit. Jo només demanaria que de cara al plàter, la segona oportunitat, diguéssim, penso que l'Ajuntament hauria de ser potser més participatiu, que ho tinguéssiu en compte, perquè un abast d'aquesta magnitud, una cosa que és tan... Ja estem parlant de l'any 2050, vol dir que és un projecte important. Penso que s'ha portat com a mínim massa discret. Llavors penso que hauríeu de contemplar la possibilitat de fer-ho més accessible perquè tothom hi pogués dir la seva. És un suggeriment. I llavors li demanaria a la regidora Carla, amb bon rotllo, però crec que ha sigut molt, una mica massa alegre dient que no es poden expropiar les terres. No sé, si tens fil directe amb l'Illa, fes-me un document i jo aniré a dormir més tranquil, de veritat, perquè crec que la llei existeix, em sembla, vaja.
0: Gràcies. I la darrera pregunta, el Gonzalo.
9: Bon vespre. De la zona rústica del Farell, com valoreu la gestió forestal dels últims anys a Caldes de Montbui i quin és el planejament futur, vist que hem tingut un incendi i que he sentit que passem cada any i cada 2 anys, que no és veritat. El Farell no es passa ni cada any ni cada 2 anys. L'última vegada va ser fa 3. I de l'anterior havia passat molts anys. Gràcies.
0: Gràcies. Tanquem aquí. Havíem demanat una ronda de paraules. O sigui que els demanaria... Veig que aixeca la mà. Si vol, li demano... que sí, que fer aquesta última... Bé, em sembla bé. Fem aquesta darrera i tanquem el torn de paraules i així podem fer les diferents respostes. D'acord? Endavant.

0: Mira, aquí.
1: Sí. Yo creo que. No. Sí.
2: Hola. Bona tarda. Els veïns de la urbanització de Can Maspons volem manifestar la nostra preocupació per la situació de risc d'incendi. Les cases del carrer La Vall, que són jo visc, limitin directament per la part del darrere amb el bosc. La vegetació ja arriba dins dels nostres jardins. No hi ha cap franja de protecció establerta per la normativa. Les parcel·les entre les nostres cases i el bosc estan abandonades i sense gestió. No sol·licitem cap actuació extraordinària, sinó el compliment de les obligacions per la normativa que garanteixi la nostra seguretat i de les nostres vivendes. Després de fer queixes, instàncies, juntament amb els nostres veïns, no tenim cap solució. Estem una mica, bueno, molt preocupats. Quines són les actuacions previstes? Quines mesures es donaran a terme? I quina és la data límit per fer-ho?
1: Moltes gràcies. Per tant, tanquem aquí les diferents preguntes del públic. Hi ha diferents preguntes que han estat interpel·lades a tots els grups municipals, sentint-se diguem-ne oberts a poder agafar la paraula si ho creuen oportú. Sobre la qüestió de la biblioteca, regidora de Cultura, no l'he... Clar, la qüestió de la biblioteca no l'he acabat d'entendre. Jo entenc que va lligat a les obres, evidentment totes les obres generen molèsties, entenc que està tancat el pas precisament un vidre, sí, que hi ha un vidre tancat, sí, no l'havia entès, havia entès vandalitzat, no, sí, endavant, regidora. Gràcies, disculpi, no l'havia entès. No,
3: havíem entès que era part de les obres, disculpeu. Moltes gràcies, molt ben vespre a totes i a tots. Doncs aquest vidre sí, porta uns quants mesos trencat, i estem a sobre, però és una qüestió de l'asseguradora i és molt lent. El vam aprofitar per fer una miqueta de trobar el punt graciós per l'alcaldes criminal, fins i tot les treballadores em van fer la proposta de dir per què no aprofitem que sembla que sigui un vidre trencat per l'alcaldes criminal, per tant això estem parlant del mes de febrer, i ho anem perseguint. Per tant, sí, fa molts mesos que està trencat, en som conscients i estem a sobre. Realment, la biblioteca és una biblioteca d'èxit al Vallès, és una de les biblioteques amb més moviment i es fan malbé moltes coses, es va fent el manteniment i això, com no és propi, diguem, nostre, ens està costant una miqueta més. I estem a sobre, i sí, disculpi que no havia entès la pregunta. Moltes gràcies per cuidar els nostres equipaments.
1: Gràcies. Sobre les qüestions sobre sobirania energètica, jo crec que justament en el ple d'avui s'ha debatut amb molta profunditat. Sí que vaig en el punt sobre l'expenedor de bitllets, jo mateix he traslladat a l'empresa concessionària aquesta qüestió. Hi ha una proposta justament de modernització dels mateixos busos i d'electrificació de la xarxa, i una de les propostes que em van semblar raonables és el fet de posar terminals en pagament mòbil en els mateixos autobusos. Jo crec que això, que ja està inventat a molts països del món, també ajudaria a poder resoldre el problema de no tenir el bitllet físic, no? I evidentment molts usuaris i viatgers es troben amb aquest problema. El fet de l'expenedora de bitllets, doncs evidentment també em sembla bé, també ho hem demanat. Jo crec que les dues qüestions estarien bé, evidentment. Després, sobre les qüestions de gestió, sí, de franges, si volen, i després la qüestió sobre habitatge.
4: Bé, crec que hi ha hagut dues persones que han parlat sobre el tema de la gestió forestal i sobre les franges. El tema de la gestió forestal no és de competència municipal, això és molt important, depèn únic i exclusivament de la Generalitat de Catalunya, i és un tema que els preocupa a vostès i jo crec que ens preocupa a tota la societat en general. Respecte a les franges, recentment vaig demanar un informe, evidentment per qüestions evidents de quan s'havien fet les últimes, i la resposta o l'informe que tinc dels serveis tècnics de l'Ajuntament és que l'any 2025 es va fer Canvalls, Maspons, Lliadoners i Torrenagrell, Regassol i Saulons, i l'any 24 es va fer Farell i Farell Rústic. Aquesta és la informació que tinc jo, i en teoria la periodicitat són aquests dos anys, d'acord? Sol passar que no tenim identificades com a ciutadans quines són les franges de protecció que marca el Pla de Protecció contra Incendis. Tenim un Pla de Protecció contra Incendis que va ser avaluat en el seu moment pels tècnics corresponents i validat per bombers. Aquest pla és el que indica quines zones són les que són les franges i quines no ho són. En tot cas, en principi tenim uns tècnics que vetllen per la correcta execució d'aquestes franges. Jo, perdoni...
1: Sisplau, els demano, sisplau, que no... Sisplau, els demano... Sisplau, els demano silenci. Bé, si segueixen així, tancarem aquí el ple municipal. Sisplau, tanquem el ple. Doncs, senyores i senyors, dono el ple per acabat, perquè no podem mantenir el nostre exercici si segueixen amb això. De fet, sisplau... Ha acabat, senyora Valdés? Ha acabat? Potser aquesta vegada li demano, sisplau, que no m'insultin pel carrer, com acostumen a fer habitualment. No, el seu fill i vostè sí que ho fan, sí. Per tant, sisplau, li demano, sisplau, que tinguin un respecte pels electes d'aquest municipi. No, li demano, sisplau, que els regidors electes d'aquest consistori puguin intervenir. Sisplau, això no és un circ. Sisplau, senyora Valdés. Va. Sí, clar. Sí. Gràcies. Jo crec que avui, atenent això, donarem aquí el ple per tancat. Em sap molt de greu. Hi ha preguntes de la ciutadania. Serà un plaer poder respondre-les. Jo estic intentant donar... Estic intentant donar explicacions, si em permeten. Sí, si em permeten, les donaré encantat. Sí, sí. Sí, passaré una... Sisplau, regidor, a través.
0: Un tema només personal. No hi ha cap problema en què gravin, però hi ha un flash de la senyora allà al darrere que em ve tota l'estona, que en tota l'estona a l'ull. Si pots treure només el flash de gravació, el pots gravar sense problema, només et demano que paris la llinterna o el que sigui, per un tema meu. Gràcies.
1: Gràcies, Àngels. Merci. Sí, podem... No, sisplau, m'agradaria respondre la qüestió que ha demanat aquell noi. Sisplau, podem seguir i tancar el ple? Sí? Vinga, som-hi. Per tant,
4: jo crec que les franges.
1: Sí, jo crec que el tema de les franges les hem explicat. Hem de saber que hem fet una nova licitació també, i crec que ja hi ha una empresa adjudicatària. Les properes gestions de franges seran aquesta tardor, que seguiran fent, i sí. Per tant, evidentment, doncs amb aquesta línia seguirem, i per posar un valor econòmic, crec que dediquem al voltant d'uns 70.000 euros de la gestió municipal en les franges de protecció d'incendis. Ho dic de memòria, perdonin-me en aquest sentit. I per la qüestió sobre habitatge, passaré la paraula a la regidora justament d'habitatge perquè pugui fer la resposta. Gràcies.
5: Gràcies, senyor alcalde. Primer de tot dir-los que entenc la seva preocupació i el malestar perquè entenc que aquesta situació és molt desagradable. Com vostè deia, l'edat doncs, que té la seva mare i que tingui aquest neguit doncs, és trist i, per tant, em sap molt greu. Ara bé, he preguntat a nivell jurídic si puc entrar a valorar i em recomanen que al ser un cas particular i un tema de vulnerabilitat és millor que...
1: Sí, sí, perdoni, perdoni. Si li sembla, la mateixa regidora l'exposarà. Jo crec, i també crec que la mateixa regidora anava a exposar que crec que parlar de casos particulars també per la seva protecció de dades i per la protecció de tothom doncs, ha de ser molt delicat. Per tant, també li demanaria a la mateixa regidora doncs, molta cautela en l'exposició del tema. Però endavant, si podem donar la resposta, perquè evidentment el conec i recordo quan ens vam reunir justament amb la seva mare.
5: Continuo, a veure si puc acabar la frase. Moltes gràcies. El que li estava dient és que per un tema de protecció seu, sobretot, perquè és un tema de la vulnerabilitat, aquests temes és millor i em recomanen que no els tractem a nivell públic, en un ple municipal. Si vol, quan acabi el ple, ens veiem un moment i ho comentem. De totes maneres, tinc entès que ja fa un any que els van rebre aquí l'Ajuntament. Per tant, és un tema que ja n'han parlat. I, a més, em diu encara que és un tema que ha de decidir la situació global de vulnerabilitat un jutge o jutgessa. Ara mateix aquest tràmit vostès el tenen al jutjat. De totes maneres, vostè sap que tenim l'oficina d'habitatge, que els escoltarem, i també les treballadores socials, que els tornarem a escoltar si fa falta. Jo, si vol, ara quan s'acabi el ple, m'espero i en privat ho comentem. I si cal, jo de cara a la setmana que ve, tornem a convocar una reunió i en tornem a parlar les vegades que faci falta. Però ara mateix, com li dic, sí que és un tema que està un jutjat i ho ha de decidir un jutge o jutgessa. D'acord? Això és tot el que puc dir en aquest moment sobre aquest tema i repeteixo que em sap molt greu la situació que estan visquent. Repeteixo, jo li torno a explicar la situació. És un cas particular del qual no puc parlar. Per la seva protecció, per la seva. I, d'acord, jo per això li dic que si vol ara quan s'acabi el ple tornem a parlar, la setmana que ve... Jo els estic oferint les següents opcions. Si volen ara quan s'acabi el ple ens veiem i en parlem. De cara a la setmana que ve torno a demanar als tècnics que ens acompanyin tant de l'oficina d'habitatge com de serveis socials i ho tornem a posar sobre la taula. Però jo els dic amb tota honestedat que no la tenim la solució a l'Ajuntament de Caldes. És un tema que ara mateix està en mans de la justícia. Està en un altre òrgan perquè ens entenguem. D'acord? Això és el que ara mateix li puc oferir. Moltes gràcies.
1: I en aquesta línia, i evidentment esperant que puguin ara parlar amb la mateixa regidora, jo espero que quan abans el jutge resolgui aquesta situació, que evidentment és molt desagradable per vostès, i jo em poso a disposició fins i tot perquè crec que el millor que pot passar és que hi hagi una resolució quan abans, pel bé de tots, sobretot pel bé de vostès. I em poso a disposició, per si cal, fins i tot reclamar-ho. He fet a vegades cartes a molta altra gent i si cal doncs m'hi poso a disposició tal i com els vaig dir en el seu dia. Entenc que faltaven algunes paraules demanades per, diguem-ne, que també hem pogut demanar per, sí,

0: Gràcies. Per tant, crec que queden resoltes les qüestions. Sí que hi ha diferents preguntes que ens han entrat abans del ple. Algunes d'elles crec que fan referència justament a aquesta qüestió que plantejaves. Sí, crec que les han registrat pel ple i per tant entenc que queden respostes i ara esperem poder parlar-ho. Després, sí, n'hi ha alguna de Can Maspons que crec que també queda justament explicada.
1: Jo diria que no queda explicat. A mi no m'afecta, però no s'ha explicat.
0: Val. Bé. No hi ha cap problema. Bé, doncs les llegiré, no hi ha cap problema. A la pregunta, la senyora Sara Ramírez Ubau diu, n'hi ha diverses, les llegeixo directament per ordre. Arran de l'incendi corregut recentment i de les reunions mantingudes entre l'alcalde i el president Illa, voldríem saber quines iniciatives ha dut a terme el grup municipal del PSC per treballar conjuntament amb el govern municipal en relació amb aquesta problemàtica. S'ha participat o impulsat alguna comissió, proposta o línia de treball conjunta? En cas contrari, es preveu fer-ho en les pròximes setmanes amb l'objectiu d'anar tots a una en la defensa dels interessos dels veïns? Les llegeixo totes i així després les podem fer la resposta. També el ciutadà Keith Sherwood diu: quan es va efectuar la darrera inspecció tècnica completa sobre el terreny de tot el perímetre de Can Maspons? No és una pregunta per actuacions puntuals de desbrossament o les zones que estan més a la vista, sinó una inspecció integral destinada a certificar el compliment de cadascun dels requeriments tècnics establerts reglamentàriament, així com la franja de protecció de 25 metres, la neteja exhaustiva de parcel·les colindants al bosc i del manteniment i compromís d'aquestes actuacions. Després, l'Estela Ruedas Carreras diu: els veïns de l'urbanització de Can Maspons volem manifestar la nostra preocupació per la situació de risc d'incendi, com ha comentat la ciutadana també. Les cases del carrer La Vall limiten per la part del darrere amb el bosc, la vegetació ja arriba dins dels nostres jardins, no hi ha franja de protecció, jo entenc que aquesta és la que s'ha llegit abans, però l'acabo de mencionar. No hi ha franja de protecció establerta per la normativa vigent, les parcel·les entre les cases i el bosc estan abandonades i sense gestió, incrementant el risc de les persones que viuen a primera línia. Quines són les actuacions previstes, mesures a terme i quan és la data de termini per fer-ho? Vaig a la reunió entre l'alcalde i el president Illa, no s'ha produït. Jo els puc dir que després de encara no tinc aquesta influència. N'hem fet i hem parlat d'altres coses justament amb altres càrrecs, però el que sí que els puc dir és que després justament de l'incendi, una de les qüestions que s'han fet, i crec que amb bon criteri, amb la Diputació de Barcelona, és una reunió amb els diferents municipis que compartim la muntanya i l'àmbit del Farell, per entendre'ns, des de Sentmenat fins a Gallifa, Sant Feliu o Sant Llorenç, no? Aquesta reunió amb la Diputació és important perquè, evidentment, la gestió forestal no pot ser entesa, des del meu punt de vista, només des d'un únic municipi, des d'un únic terme municipal. El foc es va originar a Sentmenat, per molt que tinguéssim la nostra gestió forestal excel·lent, si a Sentmenat no el tenen com pertoca, evidentment això doncs, és un problema. Per tant, necessitem d'administracions supramunicipals que facin aquesta tasca de coordinació amb el territori, amb qui ens vam reunir és amb el diputat Jordi Fàbrega, per instar-nos a treballar conjuntament amb els propietaris forestals, perquè en la majoria de casos els terrenys dels que estem parlant, a la muntanya del Farell, sí que Sentmenat té terrenys públics, no és el cas de Caldes de Montbui, la majoria de casos els terrenys forestals són de propietaris particulars. Llavors, una de les propostes que fa la mateixa Diputació de Barcelona és el fet de crear una associació de propietaris forestals amb els que poder treballar de forma conjunta en tots els municipis la gestió forestal, que evidentment ens preocupa i ocupa a tots i a totes. Jo

0: Crec que aquest és un tema que no pot deixar sol en els ajuntaments, no es poden deixar sols els ajuntaments amb la gestió forestal. Jo crec que és un grandíssim repte de país, que cal abordar a nivell global, cal posar-hi recursos per part de totes les administracions, no només des dels ajuntaments, que sempre som els que hem d'acabar assolint el finançament d'aquestes qüestions, per exemple, de les franges de protecció antiincendi. Ara sí, em consta que la Generalitat ha obert una línia de subvencions de 15 milions d'euros, que abans era d'un milió només, pels ajuntaments per poder fer aquestes tasques. Bé, benvinguda, i ho reconec, però cal anar molt més enllà. Cal poder actuar i treballar conjuntament amb els propietaris, perquè si no el que passa és que no passa res. I tenim els boscos d'arreu del país, doncs com estan? I aquesta és la meva visió i la meva opinió, i també allò en el que estem treballant conjuntament amb la Diputació de Barcelona en l'àmbit que ens preocupa i ocupa, com és la muntanya del Farell, al costat dels altres alcaldes i alcaldesses, com no pot ser d'una altra manera. Sobre les qüestions amb Campmas Ponts, no sé si el regidor vol complementar alguna cosa endavant i tancaríem aquí el ple municipal.
1: Bé, el pla de protecció contra incendis del PPI, el qual tenim en el nostre municipi, indica diversos temes, diverses accions que s'han de tenir en compte per tal de protegir el nostre municipi enfront als incendis. I això inclou, els dic de memòria, tampoc en soc expert, els camins, la neteja dels camins que es fa cada any, no de tots, sinó d'alguns d'ells, dels que podem anar netejant, dels que estan més malament d'un any per l'altre, cada any es fa una neteja de camins, que són camins, alguns són públics i alguns són privats, però que són els camins que ens ha indicat bombers que necessiten per poder anar a fer les seves tasques en cas d'anar a apagar un incendi. Hi ha més qüestions. Una qüestió són les franges. Jo crec que les franges de tots els barris que estan identificades en aquest PPI, jo crec que es van acomplint amb aquesta freqüència. Ens costa, com deia molt bé l'alcalde, bastants diners i es van acomplint cada dos anys. Sovint podem tenir la sensació o podem tenir la imatge mental de que aquestes franges han d'estar absolutament netes, i no és exactament el que marca la legislació, sinó que el que és important és que no hi hagi uns arbres a dintre d'unes distàncies determinades i amb unes distàncies entre ells. Ja sé que... Bé, a partir d'aquí, evidentment, veient que hi ha tantíssimes persones que estan preocupats pel tema de Campmas Ponts, no només mirar l'informe, sinó que de manera evidentment amb el tècnic, informació concreta de la seva urbanització, com no pot ser d'una altra manera. Hi ha molt més temes, hi ha temes d'hidrants, hi ha temes de diferents qüestions que s'han de tenir en compte. Les franges n'és un, i a vegades també passa aquesta confusió que podem tenir tots i cadascun de nosaltres, que és que pensem que una parcel·la o una zona del bosc és franja de protecció, i en realitat és únic i exclusivament un terreny particular que no està complint amb les seves obligacions, amb el seu deure de conservació. És evident que jo comparteixo, igual que tots vostès, com no pot ser d'una altra manera, la preocupació, i per tant des de l'Ajuntament fem tot amb les eines que tenim i seguint un pla verificat per bombers, anem complint amb tots els paràmetres que indica. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies, i tanquem aquí el ple del mes de juliol. Gràcies i bon vespre.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut. Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor. No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut. Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor.
2: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em
3: dóna
2: no, no
3: temps.
2: O sigui, el viatge d'anada i de tornada...
4: Clar, jo vés al bar.
2: Vés a la demanar que et fatin fora i a la ràdio.
5: Clar, perquè, què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que giré al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
6: A plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000, l'organització en compta 60.000.
7: Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes claus petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, aquest cilindre a l'interior.
8: Nom.
9: Conxita Granger Veleta.
8: Dia d'entrada al camp de concentració.
9: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
8: Matrícula.
9: 62.480.
0: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. Com sempre, al 77.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
10: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. You're

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. You're

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.